tràgic, catedràtic i Iuri Puskàs, a Institut Oceanogràfic. Batisca, foca, tiuscas.

0: I són ara a les 9, repassant els temes destacats d'aquest matí de divendres, i l'actualitat ens manté encara pendents de Veneçuela, on el govern d'aquest país ha elevat a 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat el país. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos espanyols i altres 80 continuen desapareguts.
1: A les Balears, avui a les 12:30, es guardarà un minut de silenci. El Consolat d'Alemany recorda les víctimes i assistirà la presidenta del govern, Marga Proens. La cap de l'executiu autonòmic ha explicat que no es té constància de cap víctima balear i ha informat que organitzen atenció psicològica per als prop de 10.000 residents veneçolans que hi ha a les illes.
0: Un d'ells és Arturo Quintero, que ha estat durant 15 anys president de la primera associació que es va fundar de veneçolans aquí a les Balears. Assegura que els recursos humans i materials a Veneçuela són insuficients.
2: La falta de recursos, sobretot de apoyo a los rescatistas, de maquinaria pesada, de personal de apoyo, es realmente prácticamente insuficiente.
0: D'altra banda, Lucía Lozano, sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola, confirma que els pròxims dies i setmanes s'esperen més rèpliques a Veneçuela, tot i que han d'anar perdent intensitat.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí fa pocs minuts, ha advertit que el territori espanyol de perillositat sísmica no és tan elevada com allà, però sí que s'han registrat terratrèmols devastadors al llarg de la història.
3: No tiene una sismicidad tan elevada, ¿no?, y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
0: I al Japó s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,8 que aquesta matinada s'ha notat amb intensitat a Tòquio.
1: I és el segon sisme que afecta el país asiàtic en manco de 24 hores. El primer va ser d'intensitat 6,9, va deixar un balanç de 5 persones ferides.
0: I aquí a les Balears, una nina de 3 anys ha mort a l'Hospital de Son Espases després de 2 dies ingressades per un ofegament a una piscina pollença.
1: Segons les primeres investigacions, va ser la predina de la nina la que va donar l'avís d'alarma en trobar-la surant en aquesta piscina. La Guàrdia Civil confirma que va acabar morint ahir a les 3:30 del capvespre. Ells són els que s'han fet càrrec de la investigació d'aquests fets que varen tenir lloc dimecres en aquesta piscina, que la família té llogada a una localitat mallorquina. Va ser reanimada i va ingressar en estat molt greu a l'hospital de referència. Finalment, però, no va poder superar les seqüeles de l'accident.
0: I davant l'actual situació de risc elevat d'incendis, tant als boscos com als habitatges, el cap de Departament d'Emergències del Govern destaca la importància de planificar.
1: Perquè això permet reduir riscos i, sobretot, poder actuar de manera ràpida si es produeix qualque incidència. Aurelio Soto, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha explicat que comptar amb plans d'autoprotecció és especialment important a llocs com residències o hotels. També, però, a les cases particulars s'ha d'actuar amb responsabilitat.
4: Tenim altes temperatures i això fa que estem especialment tinguem tant risc d'ones de calor com d'incendis forestals. Llavors, què demanarem als ciutadans? Pues que siguin responsables quan facin activitats a l'exterior, que mantinguin les restriccions que n'hi ha, per exemple, de fer foc a les àrees protegides, però també tenim una sèrie de riscs ara a les cases.
0: I un darrer apunt avui és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, una data en la qual aprofitant per explicar-vos que es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home, s'incrementa un 41% en 5 anys.
1: I augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. Atenció, la majoria dones. La substància més addictiva en el cas dels homes tractats allà és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions que es tracten.
0: Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
8: quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
9: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
9: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
10: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercam propietats.
11: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
12: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
11: Vos esperam a tots.
13: Ràdio Vallès, la meva ràdio.
14: No, la meva no, la teva.
13: No, dic la meva. Ràdio Vallès, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
15: La teva ràdio.
13: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí, hora de donar el sus al magazín dels matins de Ràdio Pollença en aquest divendres 26 de juny. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Bé, perquè és divendres.
2: Divendres.
0: Tenim cara de divendres.
1: I de cap de setmana llarg.
2: I de cap de setmana llarg, exacte.
0: Sí, és vera. És vera, és vera. En cap de setmana llarg, que tindrem calor, que podrem passar en remoi per mi. O tancats en l'aire condicionat, no sé. Bé, tenim moltes coses per contar en els nostres oients, també especialment en aquest dematí, que tenim un fil per randa.
1: Idò, mireu, avui començarem la programació d'aquest divendres parlant amb el director del Museu de Pollença, en Andreu Aguiló, i és que a dins d'aquestes festes de Sant Pere, dilluns que ve s'inaugura una exposició que han organitzat i que se podrà veure a dins l'Associació de Veïns del Port de Pollença, que du per títol 20x20. Són 20 fotografies del Port de Pollença fetes per 20 fotògrafs diferents. Bé, mos donarà tots els detalls després en Andreu. A les 11, avui tenim Minut de Ciència, i aquesta setmana toca, i doncs visiten a Nicole Mai, no sé de què xerrarà, però com que sempre és interessant, no podeu perdre's la secció d'entre 11 i 12. A les 12, l'actualitat. I a les 12:30 vos recordarem un poquet que s'estrena aquest de setmana a les grans pantalles, o encara una setmana més sense en Pep.
0: Mm-hmm. En principi, la setmana que ve el tindrem.
1: Sí, i doncs mira, avui sí. Encara serà sencer.
2: Ja t'enyoram.
1: I el cap vespre, Petit Ples, és un resum setmanal, com fem cada divendres.
0: Molt bé. I doncs, aquests són els continguts de la programació d'avui, divendres 26 de juny. Començam. I hem de començar destacant que ahir es va celebrar el ple ordinari del mes de juny, una sessió marcada per diversos acords aprovats en consensos i pel debat entorn al projecte de la planta de magatzematge de bateries de liti previst a la zona d'Humadrava.
1: Entre els principals acords adoptats hi ha l'aprovació inicial del reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació de Funcionaris, que va rebre el suport unànime de tots els grups municipals. També se va aprovar inicialment el reglament de teletreball de l'Ajuntament, amb 9 vots a favor dels grups de Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina, mentre que la resta de regidors se van estendre. Les obres d'adequació i regularització de l'activitat de l'hostatgeria del Puy de Maria van ser declarades d'especial interès o utilitat municipal per unanimitat, una decisió que permetrà tramitar les bonificacions fiscals previstes per l'ordenança municipal. Pel que fa als assumptes econòmics, tant l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits com la resolució d'una discrepància relacionada amb les gratificacions de personal varen obtenir el suport de Més per Pollença, PS i PSOE, mentre que la resta de grups se varen estendre. I un dels punts més destacats de la sessió doble d'ahir va ser la moció presentada per PSI PSOE, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina en relació amb un projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona de l'Almadrava. La moció va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors presents. I finalment, el consistori també va prendre coneixement de la renúncia de Miguel Ángel Torres Luque al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pollença.
0: I atenció, una altra data per anotar les vostres agendes. L'Ajuntament ha informat ja de la segona edició de la Cala Brutal Local.
2: Un esdeveniment que serà dia 19 de setembre amb una nova trobada del producte local amb Sant Vicenç com a escenari. Gastronomia, música, activitats infantils o la carrera d'autos no hi faltaran. Ho podeu començar a posar ben a punt.
0: Més coses per anotar a l'agenda. Ja hi ha també la data de la segona edició del Pollença Folk. Nova data, perquè es va haver de cancel·lar pel mal temps. Hem de recordar que aquest concert havien de ser el mes de maig, però, com dèiem, es varen suspendre per la mala previsió meteorològica.
1: I doncs ja podeu apuntar que aquest concert del Pollença Folk se celebrarà el dissabte 24 d'octubre a les 6 de cap vespre a la plaça Miquel Callon, que no porta Pollença. Recordem que hi actuen Música Nostra, Nou Romancer, Figues d'un altre paner i hi haurà correfoc de dimonis cada bou.
0: També han d'informar que l'Ajuntament té en marxa un procés selectiu per a la contractació d'un auxiliar administratiu personal laboral fix. Les bases estan publicades a la web.
2: El termini per a la presentació a distàncies estarà obert fins dia 21 de juliol. Trobareu més informació a la web de l'Ajuntament.
0: I ahir varen començar les festes de Sant Pere, unes festes que ompliran un moll d'activitats fins dilluns a vespre.
1: Sí, i avui hi torna a cinema lliure en català a la platja. Serà a partir de les 9:30 a la platja d'Utamarels, amb la projecció de Molt lluny, un drama protagonitzat per Mario Casas, que conta aquesta història. En Sergio viatja a Utrecht amb la seva família per assistir a un partit de futbol. Abans de que fa el vol de tornar de Barcelona, però, pateix un atac d'ansietat i decideix quedar-se a Holanda. Incapaç de donar una explicació coherent als seus familiars, trenca qualsevol vincle amb el seu passat i a partir d'aquell moment haurà de sobreviure gairebé sense diners i sense xerrar la llengua del país. És la història que podreu veure avui vespre de Frank a la platja d'Utamarels, com dèiem. La projecció comença quan se'n va al sol, aproximadament 9:30, i primer també es pot veure un curtmetratge. Això és per avui. Demà dissabte, els actes inclouen un cercavila amb bogegants de Pollença, el pamboli solidari a benefici d'Ava i Mar i una actuació de ball de pagès també en un moll vell. Diumenge, i és una novetat d'enguany, es commemoren els 50 anys de la Setmana Nàutica d'Uport de Pollença, aquestes activitats que fan els joves d'Umoll la darrera setmana de curs. I bé, per celebrar-ho es durà a terme un acte commemoratiu en el Real Club Nàutic d'Uport de Pollença. Hem de dir que diumenge també hi ha un cercavila, la sardinada popular i una revetlla amb el grup Red Bellies. I si ja m'ho anem a dilluns, que és dia 29 i, per tant, Sant Pere, hi ha la missa solemne, l'acte institucional, el lliurament de premis del concurs de dibuix del Badia de Pollença, el dinar de germanor i també el capvespre la inauguració de l'exposició fotogràfica al moll 20x20. A més, en un moll vell també se farà una trobada de ball en línia.
0: I una setmana que també continua el cicle de música al carrer, amenitzant les places del nostre municipi en concerts en acústic i diferents estils musicals. Són un concerts que podeu gaudir a partir de les 8:30.
2: Així és, avui divendres 26 de juny teniu Marius Kopman Trio, serà davant l'Ajuntament, i després diumenge, ja per acabar aquesta setmana, dia 28, teniu Gallai Ganuti, serà davant l'Oficina de Turisme del Parc de Pollença.
0: El Rotary Club Pollença va celebrar ahir l'acte de cloenda de l'any Rotary 2025-2026 a la tradicional cerimònia de relleu de presidència que va tenir lloc al Real Club Nàutic del Port de Pollença a l'assistència dels socis i els seus familiars. Josep Martorell és el nou president.
1: I durant l'acte se va donar la benvinguda a una nova membre del club, l'Antònia Torrandell, que ha rebut el pin Rotary com a símbol del seu compromís amb els valors de l'entitat. Un dels moments més destacats de la vetllada va ser el nomenament de Jaume Francesc Mulet com a soci d'honor del Rotary Club Pollença en reconeixement a la seva trajectòria solidària i a la seva dedicació a les persones més vulnerables. El secretari del club, Rafael Borràs, va fer balanç de les activitats i dels projectes que s'han desenvolupat durant aquest darrer any abans de que se formalitzés el relleu de la presidència. El president sortint va cedir el càrrec, com dèiem, a Josep Martorell, que estarà al capdavant del Rotary Club Pollença durant aquest proper any 2026-2027. Martorell va presentar el seu nou equip de feina i va avançar les principals línies d'actuació. La cerimònia va tancar amb un missatge de compromís amb els valors del Rotary, el servei a la comunitat, l'amistat, l'integritat, la diversitat i el lideratge, mantenint com a guia el lema de servir als altres abans que un mateix.
0: I passat demà, aquest diumenge, hi ha el sorteig per a la Dama 2027.
2: Així és, i totes les interessades han d'acudir aquest diumenge a les 8:30 del Club Pollença.
0: També vos hem d'informar que Prodis està cercant personal per al seu servei d'oci i temps lliure.
1: Sí, és per a partir del mes d'agost. Si us interessa aquesta oferta de feina, heu de contactar amb l'entitat a través del seu correu gerencia@prodispollença.com o directament telefonant al 971-53-43-63.
0: Passam a la informació esportiva, ja hi ha dates i estan obertes les inscripcions per al torneig de futbol 7 La Patrona.
2: Si vos recordeu, les dates són entre el 21 i el 23 de juliol, el lloc és el camp de futbol de Pollença, i com que hi ha places limitades, vos recordeu que les inscripcions les heu de fer al 699-704-817.
0: I també recordant que avui encara hi ha canvis en els horaris de la piscina de Pollença.
1: Sí, recordem que avui la piscina de Pollença obrirà a partir de les 4 del capvespre. El dematí i el primer tram de la jornada les instal·lacions estan tancades perquè s'estan duent a terme les proves d'un procés selectiu de la policia local de Pollença. Recordem, això sí, que la piscina d'Humoll té obert en el seu horari habitual.
0: Els corsaris de rugby faran escola d'estiu.
2: Sí, a ser rugby a la platja de la Cola, a la zona de volei, tots els dilluns, dimecres i divendres de 6 i mitja a 8. Se passarà per als joves a partir de 6 anys i recordant que també és gratuït.
0: I també hem de dir que hi ha uns horaris especials, dilluns, dia 29, el dia de Sant Pere, als poliesportius municipals.
1: Sí, el poliesportiu de Pollença té obert de 9 del matí a 9 de la nit, però atenció perquè el gimnàs a Pollença estarà tancat i tindran horaris especials tant la piscina com el rocòdrom. La piscina estarà oberta dilluns de 10 i mitja a 6 i mitja i el rocòdrom de 9 a 8 i mitja. Per altra banda, però, dilluns el poliesportiu municipal del Port de Pollença tindrà les instal·lacions tancades i la piscina d'Humoll també estarà tancada dilluns.
0: Ja sabeu que el motiu és que enguany Sant Pere és festa local. 9 i 19, hem de fer una ullada al que ha publicat avui la premsa escrita, parlant de Pollença, malauradament parlant de successos.
2: Sí, es tracta d'aquesta notícia d'una nina de 3 anys mort després d'ofegar-se a una piscina, a una finca vacacional de Pollença. Els pares de nacionalitat britànica van aconseguir treure de l'aigua i iniciar les maniobres de RCP fins a l'arribada de la policia local i el 061. El tràgic accident d'una menor de 3 anys de nacionalitat britànica que va morir ahir a l'Hospital de Son Espases després d'haver estat ingressada en un estat molt greu a causa de l'ofegament que va sofrir a la piscina, a la finca vacacional, a la que estava hospedada amb la seva família a Pollença. El succés va ocórrer durant les 8 hores i quart del vespre del dimecres passat, quan la menor, que es trobava a la vila, cercant a la vila, al port de Pollença, junt amb els seus pares, va aparèixer surant a la piscina. Els pares la van descobrir ja boca baix i la van intentar rescatar. Una vegada a l'exterior van iniciar les maniobres, però van arribar als 061, fins que van arribar als 061 els sanitaris, continuant la seva labor. La família de l'origen britànic passava un dia de vacances en una d'aquestes villes de 4 habitacions en el port de Pollença, com han dit.
1: Aquesta és la notícia avui d'actualitat. Hem de dir, però, que avui l'última hora, el seu suplement de l'Econòmico, encaten i dediquen un bon grapat de pàgines a Colònia. El titular, de fet, encata a Condem, la portada d'aquesta secció, diu així: Colònia, el servei de la Societat de Balears, és una de les dues caixes d'estalvis que subsisteixen a Espanya. Diu: la prudència sempre ha presidit les actuacions de l'entitat, que no té accionistes. Destina part dels seus beneficis a obra social mitjançant la Fundació Guillem Cifra. I si obrim i do aquestes pàgines i trobam destacats com el següent, diu: Colònia, caixa d'estalvis i competitiva, és una de les dues que queden a Espanya, torna a explicar. Destaca, per exemple, que la reestructuració del sector financer va provocar que només subsistissin Caixa Continent i Colònia. També diu: Colònia va arribar el passat 2025 a un volumen de negoci de 1.438,6 milions d'euros. També xerra de l'estalvi ètic, diu: creat el 1999, és sens dubte el producte estrella de Colònia Caixa Pollença. I diu que el 2025 es formalitzaren 659 operacions de finançació amb criteris ètics. Altres dades que destaquen també en aquest article, diu el sistema financer, Gabriel Bausà explica que quan s'inicia en un món financer existien 84 caixes d'estalvi, recordar que en iniciar-se la crisi n'eren unes 44, explicar que ara només hi ha aquestes dues, Caixa Ontinyent i Colònia, i parla d'un 7%, diu, creixement. Durant el passat 2025, els depòsits de clients de Colònia augmentaren un 7%, mentre que la inversió creditícia creixia un 8%. L'increment de productes fora de balanç fou del 18%. Diu, la Fundació Gensifre és una eina de Colònia per retornar a la societat part del benefici. I també diu que l'organisme suprem de Colònia és l'Assemblea General, que està formada per 36 membres. I us recomanem avui aquestes pàgines de l'última hora en l'apartat d'Economia, en el que fa una bona anàlisi en profunditat del que és aquesta entitat pollencina.
0: 9:22, ara ja tot seguit anem a fer un repàs a les portades digitals de la jornada d'avui, però abans d'informació d'una esquela, la mort de Toni Suau Moreno, Toni KTDN, Toni Suau Moreno, Toni KTDN, a l'edat de 59 anys. La vetlla és demà dissabte, dia 27 de juny, entre les 5 i les 8, al cementeri de Pollença.
3: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Anem a la portada digital de Diari de Mallorca, encetant avui amb bàsquet. Diu, de jugar amb nins majors a Palma, ha estat triat per als Clippers de la NBA, la història de superació de Baba Miller. L'ala pivot mallorquí, format al Bahia Sant Agustín i que estudia al Col·legi d'Espillery, compleix el somni que va perseguir des de nin quan va començar a jugar els germans Escales i Toni Cervera. Diu, estic molt orgullós, és el jugador de la nostra cantera que ha arribat més lluny, explica Guillem Boscana, president del club nascut a Serena. La exdona de l'oligarca rus Kolesov compareix al jutjat de Palma per declarar com a testimoni. L'exparella del magnat proper a Putin s'ha desdit de la versió oferida a policia i serà de nou citada al setembre quan serà assistida per un intèrpret rus. Confirmen la sanció al catedràtic de la Universitat de les Illes Balears que ha coaccionat durant mesos a una professora. Més destacats, un estudi de la UIB detecta que l'ecotaxa ha evolucionat cap a un model centrat en reforçar el turisme. Els investigadors han analitzat 297 projectes finançats entre el 2016 i 2025 i adverteixen d'un canvi d'orientació en l'impost de turisme sostenible respecte als seus objectius inicials. En part forana, l'oposició exigeix la dimissió del batlle de Solla després de ser investigat per presumpta prevaricació. Més per Solla, PSOE i Seny i Sentit reclamen explicacions, cessaments i un ple extraordinari després de l'obertura de diligències judicials. L'equip de govern declina a fer declaracions i aplaça qualsevol valoració fins a conèixer en detall el procediment. Joan Mates, mallorquí, en sordo ceguera, diu, ara estic més inclòs a la societat perquè puc anar a diferents llocs gràcies al meu mediador. El mallorquí explica com la mediació comunicativa li permet accedir a la informació, relacionar-se amb altres persones i guanyar autonomia en el seu dia a dia. Avui el Diari de Mallorca dedica també tota una secció al terratrèmol a Venezuela. Diu, Venezuela cerca les víctimes del terratrèmol més devastador d'un segle. El dolor dels veneçolans de Mallorca després del terratrèmol, diu, sabem que són vius però no sabem com estan. Air Europa suspèn els seus vols entre Madrid i Caracas degut a aquest terratrèmols i també augmenten a 235 els morts i a més de 4.300 els ferits. Tornem aquí, el govern aprova la primera llei balear de costes, més poder per als ajuntaments en la gestió de les platges, limitació de la velocitat de les embarcacions i protecció dels escars. La llei permetrà la creació de registres insulars destinats a conservar elements històrics com els escars, casetes de Varadero i altres construccions vinculades a la cultura marinera balear. i a Inca prohibiran noves llicències de lloguer vacacional al seu centre històric. El nou PERI, aprovat inicialment, aposta per prioritzar l'habitatge, protegir el patrimoni i transformar el casc antic en un espai més habitable i sostenible. Un titular en audiovisuals, Contracorriente, la microsèrie pionera a Mallorca. Rodar una ficció vertical romp l'esquema de la narrativa. El cineasta mallorquí Ferran Bex codirigeix la cinta precursora L'illa i la resta d'Espanya del format per mòbils amb 10 capítols d'un minut i mig. Se podrà veure aquest estiu a Instagram, TikTok i YouTube i està protagonitzada per Gador Montaner, Neus Cortés i Toni Pons. Un home de 57 anys mor embolcat al cotxe entre Muro i Sa Pobla. L'home mort viatjava com a copilot al cotxe que se va sortir de la carretera uns 300 metres del cementiri de Muro. El conductor, fill del copilot de 24 anys, ha sigut traslladat en estat greu a l'Hospital d'Inca. En esports, un mes perdut en el Mallorca. Quan ja fa més d'un mes que es va consumar el descens del club a segona, la direcció esportiva segueix sense començar a donar forma a la plantilla amb fitxatges que retornin la il·lusió per retornar a primera. I acabem amb un titular en planes culturals. Avui, entrevista a Valeria Castro. Diu, s'ha de tenir molt present la salut mental i, per sort, ara mateix em sento molt més forta. La cantautora canària actuarà el proper 2 de juliol al Trull Teatre, on presentarà el seu darrer disc, El cuerpo después de todo.
2: I seguim ara amb el digital d'Ara Balears, que en Sata en Palma va adjudicar l'orgull a una empresa que suspèn tots els criteris del concurs. Agència Com només va obtenir 3 punts de 100 amb una oferta sense artistes, sense acreditar gens d'experiència i sense punt d'informació i atenció a la violència sexual i la LGTBI-fòbia. Les Balears, paradís immobiliari dels estrangers, ja compren 4 de cada 10 habitatges de més de 500.000 euros. Les Illes lideren amb molta diferència aquest segment del mercat immobiliari, molt per davant de Madrid, Catalunya o Canàries, en un context en què els habitatges de més de 1.000 milions deixen de ser una excepció. La plataforma contra les bateries alerta que l'Almadrava pot ser només una finca més. Els veïns de Pollença denuncien que el segon projecte en sòl rústic confirma el risc que aquestes instal·lacions es repeteixin en altres parcel·les si no es regula la seva ubicació. La policia local de Palma protesta per la manca d'efectius i l'incompliment dels compromisos. Els agents denuncien la manca d'efectius, les diferències salarials, la no equiparació de torns i reclamen mesures urgents per millorar les condicions laborals i del servei a la ciutadania. El comitè d'empresa Domus Vi Palma denuncia una situació insostenible per manca de personal. Comissions Obreres, UGT i FOL asseguren que la precarietat salarial dificulta la contratació de personal i denuncien que la sobrecàrrega laboral afecta tant els treballadors com la qualitat de l'atenció a les persones grans. La comunitat veneçolana de les Balears impulsa una campanya en solidària per ajudar les víctimes del terratrèmol. L'alcohol i la cocaïna provoquen 7 de cada 10 intervencions del projecte HOMO. L'entitat registra la xifra més alta de la història, amb l'alcohol i la cocaïna darrere de gairebé 3 de cada 4 tractaments i adverteix de l'augment de les addiccions comportamentals. PP, PSOE i Sumar aproven al Congrés una iniciativa que rebutja ampliar la capacitat de l'aeroport d'Eivissa. I el trenc torna a ser el símbol de la lluita per territori i mobilitza la societat de Mallorca. L'organitzador de la Festa de l'Orgull de Cor ridiculitza el moviment LGTBI Plus a les seves columnes. Sort d'escorreu, el jardí perdut de Mallorca continua abandonat i sense comprador. I anava més actualitat, les mestres feministes de les Illes Balears no haurien d'anar tan cansades. Límits de velocitat i agitació de trànsit, els governs envia la llei de costes al Parlament. I pel que fa al món, Felip VI, el rei i la presidenta de Mèxic relaxen tensió després de la visita d'Ayuso al país. I el Suprem dels Estats Units dona 2 grans victòries a Trump en matèria d'immigració. Rufus Wainwright, el meu jo del passat, li diria: no ets tan bo com et creus quan estàs borratxo.

I de què van fent una ullada a l'edició digital del diari Última Hora, que obri molts de titulars en referència a la tragèdia a Veneçuela, darrera hora de víctimes, ferits i danys materials. Veneçuela eleva 235 els morts i a 4.300 els ferits un dia després dels dos terratrèmols devastadors. Espanya confirma dos morts i 80 ciutadans sense localitzar. Després dels terratrèmols destaquen dos arquitectes veneçolans que es troben de vacances a Mallorca, donen un punt de vista tècnic d'aquesta tragèdia. Diuen si el sisme ha afectat els barris pobres, la xifra de morts serà enorme. Explica també un article que és aquest doblet sísmic. El president de l'associació Vent Balears diu: sabem que la meva cosina és a l'hospital, ha estat un gran alleujament després de patir. Melià, la cadena Melià, posa el seu hotel a Caracas a disposició de les autoritats. I tota una galeria d'imatges devastadores d'aquest terratrèmol a Veneçuela que podeu veure en aquesta edició digital de l'Última Hora. Canviem de qüestió. Successos troben el cadàver d'un jove de 30 anys sota un llimoner d'un descampat a Sa Pobla. Balears se situa com a cinquena destinació d'Espanya per al turisme de compres. Denúncia veïnal. La nova Yamaha

Som Montnou se suma al rescat de la sobrassada tradicional mallorquina i aportarà les figues per alimentar els porcs. Una platja de Mallorca escollida per Olidu, la millor d'Espanya i una de les quatre millors d'Europa. I aquesta platja és la platja de Muro, escollida, com dèiem, entre les quatre millor valorades d'Europa per al 2026, segons aquest estudi de Olidu, una plataforma de lloguers vacacionals. De la plana nacional Felip VI i Sheinbaum mantenen una trobada amb èxit en què escenifiquen l'acostament entre països. Segons un informe mundial del 2026, el consum de drogues creix un 34% en una dècada i arriba als 331 milions d'usuaris. Zapatero demana la nul·litat general del cas Plus Ultra per vulneració de drets. La tercera pitjor epidèmia d'Ebola de la història deixa més de 300 morts al Congo. Un jutjat de Palma perdona 800.000 euros per la llei de segona oportunitat. Una denúncia d'un cas de maltractament animal a Llubí encén les alarmes veïnals. I la crònica negra, mor un home després de bolcar una camioneta que conduïa el seu fill a la carretera de Muro. I acabem fent un repàs a la informació esportiva de bàsquet de la pista del Toni Cervera a l'NBA, el somni americà del mallorquí Baba Miller. Muriqui ja treballa al Fenerbahçe amb un company de luxe.

0: I del Mundial, la selecció espanyola, la continuïtat d'Espanya davant la necessitat d'Uruguai, 5 claus per no haver d'enfrontar-se a Leo Messi. Equador signa una remuntada inèdita davant Alemanya i passa 16 anys. I Països Baixos venç Tunísia i se cita amb el Marroc en 16 anys. I de les 9 i 36 minuts, fins aquí el repàs de les portades digitals. Ara faim una ullada al temps.
1: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

I del temps a Mallorca per al cap de setmana, algunes zones estan en alerta per altes temperatures, com és el cas de Pollença. Ara vos anirem concretant. Altes temperatures que s'han instal·lat a Mallorca i aquest cap de setmana tornaran a ser-ne les protagonistes. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia Balears han precisat que no estem davant una onada de calor, ja que per això una extensió més àmplia de terreny ha de tenir màximes de 36 graus com a mínim i almenys durant 3 dies consecutius. El cap de setmana passat ja sabeu que sí, es va produir aquesta primera onada de calor de l'any a Mallorca, però des de l'AEMET han explicat que aquest dia es continuam en l'episodi d'altes temperatures que ja varen començar dimecres passat, però s'ha precisat que afectarà principalment a l'interior de Mallorca, una de les zones on s'ha activat avís de nivell groc. I també a Pollença, interior, nord i nord-est de Mallorca. Estem avui divendres en alerta groga per altes temperatures, màximes que seran de 37 i 36 graus. A més, s'esperen cels poc anivolats, cel clars, boires matinals i un vent bufarà fluix de sud-est i hi haurà brises costaneres. Per demà dissabte 27 de juny, el pronòstic de temps anuncia una situació molt semblant. Hi haurà cels poc anivolats o clars, es repeteixen les boires matinals i les temperatures es mantenen en poc canvis, encara que els avisos canvien. En aquest cas, s'activa el nivell groc a l'interior i al sud per màximes de 37. En principi, a Pollença demà ja no tenim cap avís activat per altres temperatures. I de cara a diumenge 28 de juny s'espera una lleugera pujada de les temperatures, ocells poc anivolats o clars, o vent bufarà fluixet de component est i bris.

0: Vacances costaneres. I què podem avançar per la setmana que ve? Que la setmana arrencarà amb un descens de les temperatures diurnes a la meitat nord de Mallorca. Els cels continuaran ben clars i el vent bufarà fluixet de component est i també brises costaneres. I de com dèiem, aquí a Pollença tenim avui alerta activada per aquestes altes temperatures, una alerta que s'activa a les 12 del migdia d'avui fins a les 8 de l'hora baixa. La màxima avui pot fregar els 36 graus centígrads o 37 a Pollença. Per demà i diumenge no tenim encara cap alerta activada, però l'AMM ens diu que diumenge tindrem 38 graus. Això de màxima, perquè les mínimes les tindrem entorn als 21 graus centígrads. Anem a veure com tenim les nostres estacions, quines són les dades en aquests moments. El Calvari, ara mateix, el termòmetre ja marca 28 graus i la temperatura mínima no ha davallat de 23,6 i, de fet, eren quasi les 7 del dematí, és a dir, que ho vespre ha hagut una temperatura més alta que aquest 23,6 graus. Ara el vent bufa de gregal a 3,2 km per hora, una humitat al 46% i una pressió atmosfèrica en 1.019,4 hectopascals. I de tenim 28 graus a l'estació del Calvari en aquesta hora, com veig, és una temperatura ben alta, 29,1 a l'estació de Campo Antico i, si també feim una ullada a la Serell, ara mateix el termòmetre d'aquesta estació marca 29,4. En un moll, a vorera demà, la temperatura és un poc més baixa, l'estació del Club Nàutic 26,8 graus ara mateix. La temperatura no ha davallat de 24 graus i mig en un moll i, de fet, com a curiositat, vos poden dir que aquest vespre, al voltant de les 12, la temperatura era en un moll més alta que ara mateix, 27,2 graus. El vent està bufant en aquests moments de direcció llevant a 3,5 km per hora amb un baròmetre que marca 1.018 hectopascals i una humitat al 74%. I per acabar, faim un ull de la situació marítima. La previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia de Formentor Cap de Pere. Un vent de component est de força 2 a 3 que se pot reforçar a 4 durant un capvespre. L'estat de la mar de Marejol augmentant localment a Maró durant el capvespre. Bé, en principi unes condicions amb una mà relativament tranquil·la durant el dematí, podrien pitjorar lleugerament a poca cosa durant el capvespre a causa d'aquest augment de vent de llevant. 9:41 minuts, moment ara de conèixer curiositats d'un 26 de juny. I de com sempre, volem començar amb l'onomàstica. Qui fa festa avui, amem?
1: I doncs, mira, molta... ara, mira, ara ho xerrem amb la Maria, jo me surt que Sant David, quan la Maria va mirar, diu, me surt el dia 1 de març.
2: I 29 de desembre, n'hi deu haver molts, David.
1: Aquí jo me surt Sant David i Santa Perseveranda, que no sé qui veu, que coneixeu cap de Perseveranda.
0: No, Perse, no.
1: No, i després, dies internacionals. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Trànsit Il·lícit de Drogues. 26 de juny es commemora aquest dia, com hem dit, també conegut com el Dia Mundial contra les Drogues, i és una data per intentar reforçar l'acció i la cooperació entre els països per tal de assolir una societat lliure de consum de drogues i de trànsit legal. Més dies internacionals. Dia Internacional del Recolzament a les Víctimes de la Tortura. Aquest dia... L'any 1997, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar aquest Dia Internacional del Recolzament a les Víctimes de la Tortura com un, amb un únic objectiu, l'erradicació total de la tortura, en general arreu del món. El Dia Internacional de les Nacions Unides va recolzar la víctima aquesta, precisament un 26 de juny, marcat en el moviment en què en 1987 va entrar en vigor la Convenció de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractaments o penes cruels, inhumanes i degradants. i un altre dia encara internacional, bé, dia mundial en aquest cas, dia mundial de la refrigeració, és a dir, de posar les coses dins la gelera.
2: En altres també.
1: És un dia, el dia mundial aquest, no és internacional. També hem de recordar que comença Ras Asana, o any nou musulmà, comença avui. 26 de juny, sí. I crec que ja pegarem directament a les efemèrides. Tal dia com avui, és a dir, un 26 de juny de l'any 2014, es van descobrir els fòssils de que pogués ser el primer a ser viu amb esquelet extern, conegut com Claudina, a les llanures de Namíbia, a Àfrica, òbviament. Format el que va ser una... Un segonet.
2: Què t'ho vas a dir?
1: Que no m'ho surti, m'he quedat fora paraules. Mira, descobreixen els fòssils dels que pogués ser el primer a ser viu amb esquelet extern, és a dir, és un fòssil conegut com a Claudina, va ser a les planes de Namíbia i el format el que fos un escull pertanyent al període adiacàric, és que no m'ho surti aquesta paraula, adiacàric, és molt, molt complicat. També, un 26 de juny de l'any 2002, succeeix la massacre d'Avellaneda, a les proximitats de Bons Aires. La policia mata els militants socials Dario Santillán i Maximiliano Kotensky. El 1997 es publica el llibre d'èxit de Harry Potter, la pedra filosofal de l'escriptora J.K. Rowling. Això va ser un 26 de juny de l'any 1997. I 26 de juny, també per l'any 1977, un parell d'anys anterior, el cantant Elvis Presley dona el seu últim concert al Market Square Arena d'Indianapolis als Estats Units. Això pel que fa a efemèrides més importants. Si voleu, ja passar amb l'efemèride musical, que és per commemorar el dia de l'aniversari del músic i actor nord-americà que avui fa 70 anys, que nom Chris Isaak, i hem triat aquesta cançó, que és un clàssic, que es diu Blue Hotel. I per cert, si voleu anar a veure-lo, ja va actuar en el BBK.
0: No el poden anar a veure.
1: Ja no el poden anar a veure.
0: Potser ja hi van anar.
1: Però sí que hi ha molt de contingut a YouTube de la seva actuació, que va ser bastant, bastant esperada i bastant espectacular allà en el BBK de Bilbao.
0: I de l'escoltam.
1: Sí.

0: i de tenim novetats per informar.
1: Sí, sí, mos hem equivocat, o m'he equivocat jo. Resulta que no ha vengut en Crisi Sac. És avui que va anar BBK a les 10 de Sanimo a Miranda Maria, la meva companya.
2: I encara hi sou a temps.
1: I encara hi sou a temps, si vol agafar un vol directe.
0: Hi ha entrades, però.
2: Ai, no,
0: perquè si s'agafen un vol, se'n van fins allà, els afeimen allà i després no troben entrada,
1: i després no entrada.
0: No mos ho perdonarà
1: mai. Això no ho hem mirat, però podeu mirar per internet. I després també teniu demà a Barcelona, també Maria, que era a les 9.
2: Sí, demà actuen a la sala Paral·lel 62 i després se'n va estar de gira, mira, xerrant, coincint amb el seu aniversari, està de gira. Després se'n va a França, Luxemburg, París, també un altre pic, Londres. De fet, se'n va pel Regne Unit a fer bastant de concert. Manchester, Leicester, què sé jo, Bèlgica, Alemanya. Cercau, que a la seva web hi ha tot el concert fins a final d'any.
1: I tenim temps d'afegir un dia internacional, ja que dilluns no venim, que és festa, per recordar que aquest diumenge, dia 28, és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, o el Dia de l'Orgull Gay, i també és un Dia Mundial de l'Arbre, dia 28. És a dir, s'ajunten aquests dos, la natura i aquest... I, aquest,
0: I de...
1: Ho
0: havíem de dir, i nosaltres ja vos avançam que l'alt, com que la setmana que ve se celebra Pollença, el tercer orgull, el tercer dia de l'orgull, divendres, dia 3, nosaltres de fet divendres, i dediquem entre les 11 i les 12 per parlar i donar-vos tota la informació del que se prepara des de l'àrea d'igualtat de l'Ajuntament de Pollença. Hem de destacar una coseta per mi, no?
2: Sí, podem aprofitar perquè l'Ajuntament acaba de publicar que l'Ajuntament ha de fer un tractament intensiu per les paneroles, contra les paneroles, contra les cucaratxes, mal dit, en un port de Pollença. I això serà la matinada del 2 de juliol, en un moll només, en principi, es acaben d'anunciar. Per tant, avisen també a la ciutadania. I de la matinada del 2 de juliol, això dos és dijous de la setmana que ve.
0: Durant la matinada.
2: Matinada, què és, però? Les hores d'abans o les de l'1-1-2 o de 2-1-3?
0: Jo crec que de
1: l'1-2,
0: perquè sí. De l'1-2 a 12 ja entrem a dia 3.
2: I de...
0: Ja la liam. Que...
2: I de, entre dimecres i dijous.
0: Molt bé, Ida. Bueno, anem a l'agenda. 9 minutets per l'agenda.
3: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
0: I de l'agenda començam amb les informacions de l'Ajuntament. Pollença Rocs és el dia 7 i 8 de juliol, ja falta menys, eh? Dia 7 actua fora de Sembrat i Sau i dia 8 Pel de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades podeu comprar-les a codetickets.com.
2: També hi ha a la banda les entrades d'un concert d'un festival de Pollença que se fan, recordem, durant el mes d'agost en el claustre d'un convent. I podeu a la mateixa web d'un festival o a l'oficina de cultura consultar preus, descomptes, abonaments i triar la vostra localitat si hi voleu anar.
1: Penseu també que hi ha inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà aquest dia 11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Les inscripcions les podeu fer a litechip.net, vos recordant que la distància són 7 quilòmetres, el preu 5 euros més 2 euros si llogueu el xip, i que hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants.
0: De fet, ja s'està parlant d'una cursa marinera de rècord enguany. I de més coses, normalització lingüística, recordant que ha convocat un Premi Pollença de Narrativa, la de 7a edició, dotat en 6.500 euros, i el de Poesia anant per la 16a edició, i aquest està dotat per 3.500 euros. Són oberts a tothom. I podeu enviar els vostres treballs fins dia 7 d'agost, tota la informació i les bases al web de l'Ajuntament.
2: Abans vos ho han dit i torna la música al carrer avui i diumenge. Avui és davant l'Ajuntament, a partir de les 8:30 actua el Màrius Copman Trio, i diumenge és davant l'oficina de turisme d'Humoll i actuen Gaia i la Nuti.
1: I ja passam a entitats, vos recordam que el Cossiers de Pollença han anunciat que el sorteig per la Dama 2027 és aquest diumenge 28 de juny i serà a les 8:30 al Club de Pollença.
0: Bé, vam-vos en contacte que hi va haver l'acte de canvi de presidència del club Rotari i ja sabeu que el nou president, en Josep Martorell, va venir fa un meset, o això, fa unes setmanes, a presentar l'espectacle d'humor d'aquestes festes que Queridos Mallorquines, d'en Rubén García, se farà dia 30 de juliol en un claustre. I si compreu l'entrada aquest, fins que acabi dia juny, fins dia 30 de juny, val 15 euros. Després pujarà de preu. I la podeu comprar a Can Quadrado i Electrònica Reus en un moll.
2: I també recordant que per les festes de la patrona el grup Pollencí de Teatre tornarà a representar el musical Després de la desgràcia. Ho fa 30 anys després de la seva estrena. Serà en el claustre del convent de Sant Domingo i les entrades ja se venen a tiquetib.com o a l'oficina de cultura.
1: I a Cupollença ja es poden recollir els tiquets per a la festa de la sòcia i soci 2026, que serà aquest pròxim 4 de juliol a les 9. El darrer dia per recollir-los és el pròxim dia 30 de juny i serà imprescindible presentar el carnet de soci. També es recorda que cada soci i sòcia haurà de dur el seu plat i el seu cobert.
0: I ja vos avançam que la tercera edat de Colònia faran la festa de coca de quart engelat el 14 de juliol, però els tiquets podeu comprar-los, podeu adquirir-los, perdó, que són gratuïts, a partir de dia 6 de juliol, ja vos ho recordarem.
2: Anem ja directament en aquestes festes de Sant Pere, ho han dit fa una estoneta també, avui hi tornava cinema lliure, cinema a la platja. A partir de les 9:30 a la platja dels Tamarells es podrà veure la pel·lícula, el drama, molt lluny, es podrà veure en català amb subtítols en castellà.
1: I dia 27 o demà dissabte començarà amb un cercaviles a les 8 amb el gegant de Pollença i l'esbart de Sant Jordi acompanyat dels xeremies orats. Sortirà de la plaça Miquel Callom i acabarà al Moll Vell. També demà dissabte a les 9 hi haurà aquest pamboli solidari al Moll Vell en benefici d'Ava i Mar i a les 9:30 ball de pagès al Moll Vell a càrrec d'Aires de la Cala.
0: I me n'anam als actes de diumenge, a les 12:30, l'acte commemoratiu al Real Club Nàutic amb motiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica d'Humoll. Se farà entrega de reconeixements i agraïments a totes les entitats col·laboradores. Això ho organitza enmig de Sant Antoni. A les 7:30, diumenge, cercavila amb la tropa de cornetes i tampors del soldat que sortiran de la plaça Miquel Callony per arribar al Moll Vell. A les 8, sardinada popular, ja mateix, amenitzada pel xeremies orats, recordeu, heu de dur plat, tassó i coberts. I a les 10, diumenge, la revetlla a càrrec del grup Red Bellis, tot al Moll Vell.
2: I més coses, anem ja a dilluns, dia de Sant Pere, la missa solemne, la parròquia de la Mare Déu del Carme, en Humoll, comença a les 11. Una hora després, a les 12, en Humoll Vell, se fa l'acte institucional i també hi haurà aperitiu per les persones assistents. A la 1 del migdia, en el Club Nàutic, hi ha un lliurament de premis del 13è concurs de dibuix Badia de Pollença. Recordem que hi han participat alumnes d'educació infantil d'infantil i primària del CEIPS, Boc Coris, CEI Miquel Callong i el CEI Sant Vicent de Paül, una exposició que es podrà veure fins dia 17 de juliol i que organitzen a mig de Sant Antoni. A més, dilluns hi ha dinar de germanor al restaurant La Llonja, és a partir de les 2 del migdia, recordant però que avui és el darrer dia per fer la inscripció per apuntar-s'hi a través de la cofradia de pescadors. Anem al capvespre de dilluns que ve perquè a les 7 s'inaugura l'exposició de fotografia al Moll 20x20. Això serà al Saló de l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Es tracta de 20 fotografies de 20 fotògrafs d'un moll que ens mostraran i donen la seva visió del Port de Pollença. Això organitza un museu. I un poc més tard, a les 8, hi haurà quedada de ball en línia en un moll vell amb Line Dance Balear, que vos conviden a participar-hi amb algun detall mariner. Això ho organitza l'àrea de benestar social. A més, durant tots aquests cap de setmana, dissabte i diumenge, hi haurà mercadet de Sant Pere, en un mateix Moll Vell, els cap vespres, a partir de les 6 i fins a les 11 de la nit. I també heu de saber que serà a Baimar l'entitat que es farà càrrec de la taverna del Moll Vell.
1: I recordeu que el Museu de Pollença ja està disponible aquesta exposició a la recerca de Boc Coris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. És una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Boc Coris.
0: I doncs, queda un minut per arribar al butlletí de les 10 i ja vos hem dit que seguidament en parlaríem, d'aquesta exposició que s'inaugura a l'Associació de Veïns del Port de Pollença en aquestes festes de Sant Pere. Serà d'aquí uns instants.
2: Connecta amb Pollença. Escolta la teva ràdio municipal.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, ja és a punt d'arribar a Veneçuela l'avió de l'Exèrcit de l'Aire espanyol que trasllada una 60ena d'efectius de l'UME que participaran en tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per 2 terratrèmols. El darrer balanç apunta que hi ha 235 víctimes mortals ja confirmades. També 4.300 ferides a causa d'aquesta catàstrofe i entre d'elles dues morts amb nacionalitat espanyola. A més, altres 80 espanyols continuen hores d'ara a la zona desapareguts.
2: Sí, és la darrera actualització que ha fet el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, que amb l'ajuda del Consolat i l'Ambaixada intenta ara contactar amb tots els espanyols que tenen residència al país caribeny. Allà, mentrestant, continuen les tasques per intentar localitzar possibles supervivents entre els enderrocs. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha visitat la ciutat de Macuto, l'extrem nord de Venezuela, ubicada a l'estat més afectat per aquest sisme. Rodríguez ha agraït la feina dels equips d'emergència i alhora ha anunciat l'arribada immediata d'ajuda humanitària internacional.
1: I Lucía Lozano, que és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola, ha confirmat que els pròxims dies i setmanes, a més, s'esperen més rèpliques a Veneçuela. Això sí, han d'anar perdent intensitat.
2: Ho ha confirmat en una entrevista avui a l'informatiu matí. Ha advertit que al territori espanyol la perillositat sísmica no està elevada, però sí que s'han registrat terratrèmols devastadors al llarg de la història.
3: No tiene una sismicidad tan elevada, ¿no?, y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
1: I tornem a les Balears perquè la delegació del govern ha informat de l'arribada de dues embarcacions amb persones migrants a les costes de les illes aquest mateix matí.
2: La primera s'ha detectat poc després de les 5 del matí a la zona d'Escopinà, a Formentera. A bord hi viatjaven 14 persones d'origen magrebí. Una hora més tard se n'ha interceptat una altra, en aquest cas a la costa de Porto Petro, a Mallorca. Hi viatjaven el mateix nombre de persones, 14, i també provenien del nord de l'Àfrica.
1: Precisament el Consell d'Eivissa ha aprovat fa uns minuts un expedient de suplement de crèdit per valor de 3,3 milions d'euros. Això amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels serveis socials essencials i l'atenció a col·lectius vulnerables.
2: Segons ha informat la institució en un comunicat, una tercera part es destinarà a menors, prop de 500.000 euros a promoció social i 800.000 a concerts socials, entre d'altres partides. El Consell ha reconegut que en aquestes quantitats ha estat alterades per la necessitat d'atendre l'arribada de menors migrants. Des de la institució han detallat la situació actual del servei de menors, passant d'acollir 18 joves el 2019 a 112 en aquests moments.
1: I avui matí tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a la barriada de la Vileta.
2: Han de decidir si els veïnats desallotjats podran retornar a casa seva. A l'incendi, una dona, hem de recordar, va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent.
1: I de precisament davant l'actual situació de risc elevat d'incendis, no només a habitatges, també a boscos, el cap del Departament d'Emergències del Govern ha destacat a IB3 Ràdio la importància de planificar.
2: Perquè això permet reduir riscos i sobretot poder actuar de manera ràpida si es produeix qualque incidència. Aurelio Soto, en una entrevista a l'informatiu matí, ha explicat que comptar amb plans d'autoprotecció és especialment important a llocs com residències o hotels.
1: I així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació.
4: Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.

0: 10 i 9 minuts, ja tenim els nostres primers convidats a Ràdio Pollença. Hem de parlar de les festes de Sant Pere, que ja varen començar ahir, que mos ompliran d'activitats o moll fins a dilluns a vespre. Mireu, dilluns a les 7 de l'hora baixa, a l'Associació de Veïns del Port de Pollença s'inaugura una exposició de fotografia, es titula El moll 20x20 i l'organitza un museu de Pollença. Podran veure 20 fotografies de 20 fotògrafs que mos mostraran i la seva visió d'un moll. Això és, de moment, l'única informació que teniu, o el que sabem, però ara coneixem un poc més aquesta proposta perquè hem volgut convidar, perquè mos ho conti, el director del museu, que és qui coordina, idò, aquesta idea. Andreu, bon dia, benvingut. Com
1: bon
0: estàs?
1: Dia, bon dia a tots.
0: I no podies dur 20 fotògrafs.
1: No.
0: Ja s'ho han deixat, tampoc, perquè no hi cabríem. Però sí que vens ben acompanyat d'un d'ells. Nofre Fuster, bon dia, com estàs?
2: Bon dia,
0: benvingut.
2: Bon dia.
0: Vinga, 20 o 22, Andreu, és el primer
1: 20,
0: que t'he demanat.
1: 20, en el final 20, perquè és que, home, vos ho podeu imaginar, tota la informació que se fa per al pregó, per el programa, se fa amb bastanta antelació, i en aquell moment, en principi n'eren 22, després varen caure uns quants, no per res, sinó simplement perquè no varen poder o no arribaven, i s'ha quedat en 20 per 20, que és el que diu el cartell i que és el que tindrà l'exposició.
0: Idò, vinga, d'aquestes 20 fotografies, d'aquests 20 fotògrafs en parlarem ara, però ja volia recordar als nostres oients que ja fa un parell d'anys que el museu feia aquesta proposta, tant a les festes del moll com a les festes de Sant Vicenç també,
1: sí.
0: I clar, que empreu aquests espais, i en aquest cas és l'Associació de Veïns.
1: Sí. La variant, aquest any l'única variant, per entendre'ns, és que inaugurant l'exposició per Sant Pere. Normalment fèiem una exposició però l'inauguràvem per les festes de la Mare Déu del Carme. I la veritat és que a mi no m'agradava el fet de que se deixés a Sant Pere, que d'alguna manera té molta importància en el moll. I fan una de les coses millors que a mi, o que més m'agrada com estan, que és la sardinada. I clar, jo me'ls podria deixar a fora. I enguany sí que hem coordinat amb l'Associació de Veïns i hem ampliat la inauguració per davant, diguem, i que inaugurarem el dia de Sant Pere, el 29.
0: I això vol dir que l'exposició quedarà també
1: fins al 25 de juliol, una cosa així.
0: Per les festes, passades les festes del Carme.
1: Exacte. Cobrirà els dos events i, a més, com que és una exposició, les exposicions de fotografies són molt molt agradables d'anar a veure en general, vull dir, a vegades t'exigeixen un comportament diferent en l'espectador que no és la pintura, i jo crec que serà molt més mirada, a vegades són més visitades perquè a més estan veient coses del seu entorn, no, la gent del moll, vull dir, i això sempre estira molt, no? A que siguin visitades i contemplades i comentades.
0: I per què vas voler fer, de on sortir la idea de fer una exposició fotogràfica en aquest cas?
1: Va sortir més per les festes de la Cala Sant Vicenç. O sigui, en realitat, com sabeu, hem fet una gran exposició aquest any, que és el Cavall Bernat, la Muntanya Màgica, i normalment a les exposicions que fèiem a l'Hotel Molins per les festes de Sant Vicenç, normalment fèiem una prolongació d'alguna de les coses que hem fet durant l'any, i allà específicament i en versió reduïda ho fèiem una mica a la Cala de Sant Vicenç. Enguany, clar, aprofitant una mica la força que va tenir aquesta exposició de Cavall Bernat, no vàrem voler fer una altra rèplica d'exposició en pintura de cavalls bernats, que també s'hagués pogut fer, vull dir, perquè de fet no varen entrar tots els cavalls bernats, però no sé per què me va sortir la idea de que fos una proposta, un llistat de fotògrafs ampli, perquè se sap que a Pollença hi ha molta de gent aficionada, a Pollença i en un moll, molta de gent o aficionada o professionals de la fotografia, i inicialment era per fer la proposta de feis una fotografia, o de les que ja teniu fetes, fem una exposició de fotografia del Cavall Bernat. Una vegada que ja tenia el llistat i que ja tenia la confirmació dels fotògrafs de que li venia de gust i que estaven encantats de poder participar en aquesta exposició, varen dir, i per què no fem lo mateix i fem un pack, no? Una mica, i els fotògrafs s'hi varen a venir perfectament que fossin, en aquest cas, dues fotografies, i la primera, diguem que seria, no, la primera és, primer ve a un moll i després les altres ja seran per... Una proposta és una mica més tancada, en el sentit de que era proposar fotografies relacionades amb el tema Cavall Bernat, i l'altre era un poc més ampli perquè era un moll. I un moll en aquest sentit, en quin sentit? Amb el que vulgui cada un dels fotògrafs, no? I en aquest sentit sí que era molt oberta, o més oberta que l'altra.
0: I has hagut de fer tria o has convidat a tothom que has pogut? 22
1: he convidat a tothom que ha anat sortint. Aquestes coses són molt bones, per mi són molt interessants de fer, perquè clar, jo no tenc a dins el cap tota la gent que, per exemple, té relació amb la fotografia. Conec artistes, professionals, etc. Però quan montes una història d'aquestes, una persona te diu una altra i una altra te diu una altra i qualcú te diu, escolta, a mi m'agradaria participar, i en aquest sentit vas fent com un arxiu que prèviament a la idea no tenia jo. Vull dir que aquí hi ha persones que jo ja sabia que hi serien, però després d'altres han estat una mica sorpresa. I a mi això en el museu li va molt bé, perquè si algun dia fins i tot ens hem de plantejar una altra exposició amb una altra temàtica o tal, ja és informació que tenim una mica, i que després hauríem tal vegada afegir qualque persona més, etc. Però està molt bé. Vull dir, ara ja hi ha 20 fotògrafs que tal qualque manera els atenc fitxats, no? I això és fabulós per mi, perquè m'ha facilitat molt la feina.
0: I de 20 fotògrafs fitxats, i a més, diguem que distribuït segons el tipus de fotografia que fan, no? Lo que
1: sí,
0: fan,
1: però això a dins l'exposició no s'abora.
0: No.
1: Això era de cara al llistat, que jo vaig... Clar, vam fer una diferenciació entre... realment, una de les característiques que jo crec que tindrà aquesta exposició, que a mi me fa molta gràcia, és que realment és una proposta molt transversal. Vull dir que no és... artistes que fan fotografia, no és fotògrafs de natura, sinó que són tots junts una mica, i ho vam distribuir, però a nivell organitzatiu, de cara a la llista, però a l'exposició això no se veurà, se notarà segurament que eren fotògrafs de natura. També hem ficat aquí a històrics, i aquí hem volgut incloure en Guillem Bestard i en Xesca Serra, que sabeu que fa un parell d'anys que li van fer una exposició a l'Hotel Molins. Després hi ha el que serien fotògrafs professionals, vull dir que ja s'hi dediquen, els Mithers, el mateix Nofre Fuster, la Marta Formes. Després aficionats. I aficionats, aquí sí que supos que si anàssim rascant i gratant, encara me n'assortiríem molt més. Perquè realment hi ha, evidentment... O sigui, l'actual situació de la fotografia, que és, com diuen Font Coberta, la postfotografia, que per ell ha de fer que en el final no hi hagi fotògrafs aficionats, perquè tothom ho és, amb la qual ja no hi ha una diferència, perquè tothom té una càmera i tothom fa fotos cada dia, milions i milions i milions, però encara hi ha gent que realment s'ho agafa una mica més en sèrio, que no solament fa fotografies amb mòbil, sinó que també fa fotografies en càmera. Hi ha qualque fotografia i qualque autor que ha utilitzat el mòbil per aquesta exposició, i que m'apareix molt bé, evidentment.
0: Que no deixa de ser una i una més. No,
1: no, és que a més és el que mos espera cap a on evoluciona, vull dir, la fotografia. O sigui, l'estri, l'eina, va canviant, però la fotografia no canvia, finalment. Vull dir que la fotografia, en el sentit de que com a disciplina, jo crec que encara té les seves coses a dir, i tindrà i seguirà tenint les coses a dir amb la convivència que hi haurà entre la fotografia d'intel·ligència artificial i la fotografia de no intel·ligència artificial. Vull dir, els fotògrafs jo crec que també aquí hauran de veure com se col·loquen en aquest món de futur i en aquest món estrany que mos està arribant, no?
2: De totes maneres, val a dir que hi tornava un reviscolament de la fotografia analògica, que també és molt interessant, això. Jo sí. Me trobo molta gent, per exemple, en l'àmbit professional de les bodes, me trobo molt d'aficionats que estan convidats allà, molta gent, convidats de la boda, diríem, que duen càmeres analògiques. És molt curiós, això.
1: Sí,
2: també és un món que no s'acaba de perdre del tot, no? Evidentment, llavors sempre s'ha de passar a digital, però hi ha puristes que inclús empleen ampliadores. Minoritàriament, per supuesto, però
1: Sí,
2: però
1: o sigui,
2: és interessant veure com,
1: sí,
2: com encara no ha desaparegut aquest romanticisme.
1: No, i el que jo te deia, com encaixaran en el futur, com aniran, sí, encaixant a un futur que és totalment canviant i cada dia va fent canvis. Per això, aquest fenomen que dius tu, Nofre, de que molts ara recuperen la fotografia digital, això sempre ha passat, sempre que hi ha hagut una gran revolució en tots els,
2: sí, sí,
1: en tot els mitjans narratius i artístics, el fet de que hi hagi com una distorsió que neix, la mateixa fotografia quan va néixer ho va suposar, un ai, ara que passarà amb la pintura, ara saps, sempre hi ha els famosos apocalíptics i integrats a la cultura de masses que deien Umberto Eco, que d'alguna manera anuncien finals de coses que no se produeixen, vull dir, al contrari, a vegades recuperen coses del passat, vull dir, clar, el naixement de la fotografia final en el XIX semblava que realment havia de fer molt de mal a la pintura, a segon quin tipus de pintura, per exemple el retrat i tal, i no és cert, vull dir, la fotografia va créixer i va créixer a l'ombra de la pintura i després va anar trobant el seu caràcter propi, i això sempre passa. Quan va sortir internet i va sortir tot el nivell aquest d'informació i tal, semblava que s'havien d'acabar, que els llibres acabarien i acabaria la literatura, fins i tot s'ha anunciat la fi de la literatura moltes vegades i els apocalíptics, i no s'ha produït, al contrari, no s'havia llegit tant mai com ara. Se deia que deixarien de... O sigui, els grans consumidors de literatura i de lectura i d'ús de paper són la gent que està enganxada a internet, o sigui, són els usuaris, més usuaris d'internet, vull dir que a vegades tot s'ha d'anar col·locant a poc, què passarà amb la intel·ligència artificial? No ho sé.
0: N'hi ha d'IA en aquesta exposició?
1: No, en aquesta exposició, si no m'han enganat, si no m'han enganat, no n'hi ha, que jo no ho hagués prohibit, vull dir, la meva actitud és bueno, qualque dia en podem parlar, vull dir, amb diferent gent podem fer una... Però vaja, el que sí que està bé en la fotografia, en la intel·ligència artificial, és que t'avisin, això està bé.
0: Nofre, què te va semblar la proposta? I que vengui també d'una institució, no?, que se'n recordi que, a part d'artistes plàstics, escultors, això, també tenim fotògrafs, van fotògrafs a Pollença.
2: Sí, pues me pareix estupendo perquè la fotografia sempre, bueno, sempre no s'ha considerat, el manco espanyol, en el meu àmbit, un art un poc menor, jo crec que no. A més, jo penso que es nutreixen una cosa de l'altra. Jo, en el meu cas, nutreix la meva vessant pictòrica en la fotografia i en el revés. És a dir, m'apareix estupendo i m'apareix que se n'haurien de fer més, inclús, no?
1: Sí.
2: M'apareix molt bé, Andrevet. No, sí, t'aturis, no t'aturis.
1: De fet, enguany han tingut una gran exposició de fotografia a la Iglesia, a la de Javier Inés, que ha estat una exposició extraordinària i era tot material dels anys 80. Vull dir que el museu, en aquest sentit, jo crec que té una obligació, que és vigilar per les coses del passat, del present i també del futur. Vull dir que d'alguna manera una cosa no treu l'altra. Nosaltres hem fet les exposicions més importants que hem fet a l'Iglesia han estat una de Guillem Bestard, que seria el passat, l'altre de Javier Inés, que és un passat però que quasi és present, i jo no descarto que en els propers anys hi hagi una exposició de fotografia feta amb IA o amb alguna manera. No, o sigui, nosaltres hem de trobar el nostre espai, també el museu ha d'oferir la visió artística a tots nivells, i en aquest sentit nosaltres hem de ser els provocadors d'aquestes coses, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú, o ho faran a un altre nivell les galeries, però les galeries ho farien només per un artista, no inclouria tota aquesta altra gent, per exemple, que nosaltres hem motivat a fer, i que algú agraeix molt perquè fa fotografia i no la mira ningú. Vull dir, hi ha algun aficionat que està encantat de poder participar en una exposició. En el cas d'en Nofre i d'altres, estan més acostumats i més avesats a que les seves fotografies siguin vistes. Però això jo crec que està molt bé. I està molt bé fet en les diferents disciplines. Això que deia en Nofre, que realment la fotografia sempre ha estat una mica la germana petita, és cert. Això va deixar de ser així en els... en els anys 70 i 80, però en realitat, si no som, si anem en els museus potents, amb bombes i coses d'aquestes, veurem que la fotografia no està a primera fila, exactament. I per què és això? Això no ho sé. Vull dir, això, aquestes coses també ja és un tema que també té relació fins i tot amb els temes de valoració de l'art, dels preus, de l'economia de l'art, no?
2: O la percepció de les mateixes persones com a clients de compra d'art, per exemple.
1: Sí.
2: Bueno, a l'estranger sí que se valora bastant. Se compra fotografia com a obra d'art. Aquí, ara, no tant a Espanya, ni concretament a Espanya, no? Hi ha col·leccionistes fantàstics, teníem una Citoler mateixa,
1: sí. Eh? Sí.
2: Però, ja t'ho dic, sempre ha anat un poc en segon pla.
0: Sí. I en un certamen ha estat present també la fotografia.
1: Un
0: certamen de Pollença.
1: I tant. I de fet, dins del museu nosaltres tenim moltes peces de fruit dels anys de certamen que són fotografies. Vull dir, nosaltres tenim realment una col·lecció important d'art contemporani, i part d'aquest art contemporani és fotogràfic, evidentment. Sí. O fotogràfic, o fins i tot això que a vegades ell també en Nofre fa més, per exemple, és manipular les fotografies després a nivell plàstic. I això ho ha fet en Nofre, i ho fa en Susi Gómez, i ho fa altra gent, perquè realment són disciplines que poden dialogar perfectament i que estan... O sigui, el món de la representació de l'exterior, tant de la nostra realitat que ens envolta com de la realitat interior de les persones, de les emocions i els sentiments, se poden expressar en totes les eines que facin falta, i com tens més millor. Vull dir, és evident que actualment fins i tot la pintura, que també s'havia de morir, però no s'està morint. Vull dir, és que sempre hi ha hagut aquests... vull dir, fa molt de temps que estan dient que la fotografia desapareixerà, que la pintura anirà a menys. I en els darrers arcos la pintura no va a menys, va igual, vull dir, com estava, i de fet fins i tot recuperant posicions, perquè havia anat com una mica com a la baixa. Jo crec que la necessitat de contar i la necessitat de mostrar, això serà etern, i en aquest sentit els artistes utilitzaran les eines que facin falta. Perquè també ha estat molt germana petita la fotografia, jo crec, Nofre, no sé si tu estàs d'acord, és que des de que neix la fotografia té un problema, que té un problema, no, té una particularitat que el món de l'art valora molt, que és que la fotografia no és una obra única. Tu d'una fotografia en pots fer moltes còpies. Això sempre li ha creat un conflicte en el mercat.
2: Sí, és així, és així.
1: Això sempre, però un conflicte greu, que el mercat no ha acabat de poder
2: pair, en certa manera.
1: I dir la veritat, de dir, mira, d'aquesta fotografia només farem la teva còpia. Vull dir, però l'original, quin és l'original d'una fotografia? Això ho ha de dir el fotògraf, que és, aquesta còpia és l'original. I clar, el món de l'art encara està ficat amb el concepte d'original.
2: D'obra única.
1: D'obra única. Això ja en va parlar en Walter Benjamin, i n'han parlat molt teòrics, de la fotografia en l'època de la reproductibilitat, l'art en l'època de la reproductibilitat. Però és que això que li passa a la fotografia també li passa al gravat. El gravat, que és una disciplina extraordinària, també té un valor de mercat bastant inferior. Per què? Perquè no és obra única. Vull dir, tu del mercat pots avisar i dius, això he fet una tirada de 10 només, però també he fet una tirada de 100. Vull dir, clar, el comprador s'ha de fiar de que això sigui així. Hi havia un fotògraf, no recordo ara el seu nom, en els anys 70-80, que estem parlant de fotografia analògica, que quan venia una fotografia, a davant del client cremava el negatiu. El cremava quan? O sigui, o els enganxaven el negatiu a la fotografia en paper, a darrere li enganxaven el negatiu.
2: Això era una opció, sí.
1: O sigui, tu te quedes i te quedes amb la confirmació de que aquesta fotografia és per tu tot sol.
0: Assumir. Però en digital...
1: Però clar, en digital qui te garanteix?
2: Digital i reproduccions... Sí.
1: Qui te garanteix tot això? Sí. O sigui, hi ha compromisos, i fins i tot hi ha gent que fa compromisos escrits.
2: Sí.
1: Nosaltres tenim de fotografies que hi ha al museu, una... una carta, un certificat de que d'aquella fotografia l'autor se compromet a només fer-ne tres còpies, o només fer-ne una, o fer-ne les que vulguin. Això és una discussió. I, de fet, jo a vegades he de tenir... Si guanya, jo, com a director del museu, tinc l'obligació de parlar amb l'artista i de dir, escolta, quina edició fas d'això? Perquè és que no és el mateix fer-ne dues que fer-ne deu. Vull dir. I aquest és el problema de la fotografia de cara al mercat, no de cara al llenguatge, perquè de cara al llenguatge aquest problema no existeix. És el mateix, que sigui única o que no sigui única. I al gravat li passa exactament el mateix. Vull dir, clar, o sigui, en realitat, fins i tot en el gravat, que és el mateix que feia amb aquest amb el negatiu, però en el gravat, en moltes plaques de grans autors com en Rembrandt, com Goya i tal, les plaques estan marcades amb un cop d'escarbre perquè no se facin més còpies.
2: Sí.
1: I clar, la Biblioteca Nacional Francesa, que té moltes plaques de negatiu, moltes estan marcades perquè si fan un tiratge se veurà que és un tiratge que no tocava fer-se. M'entens? I ja no poden fer més tiratges. I això és l'única manera que té el món de l'art de fer entrar en valor allò que podria ser repetit. Els col·leccionistes, els que tenen molt de dobbers, odien que una cosa sigui repetida. Ells volen ser
2: únics
0: i especials.
1: Únics i especials. I això és capitalisme, vull dir.
0: I ego.
1: Sí,
0: ego.
1: Això no és art, eh? Això és capitalisme.
0: Al·lots, tornem un poquet de l'exposició.
1: Sí, bon, sempre m'ho anem...
2: Si no, no mos aturarem. I si no, xerrem d'ahir, hi ha més encara, no?
1: Sí, exacte. Sempre m'ho anem... Jo, almenys, me'n vaig molt per servir-nos.
0: L'exposició Un moll 20x20, aquestes 20 fotografies de 20 fotògrafs que se veurà a partir dilluns a partir de les 7 a l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Clar, molts deies, hi ha fotògrafs de natura, hi ha us històrics, hi ha us professionals actuals, hi ha us aficionats. Tu ja has donat carta blanca, ja has dit el que vulgueu, l'únic que tingui relació amb un moll.
1: Sí.
0: Què ha sortit d'aquesta idea?
1: Això li correspondrà una mica al públic veure-ho, però bàsicament jo l'únic que les vaig marcar va ser la mida de la còpia que faríem, perquè la còpia ens hem encarregat nosaltres de fer les còpies i de fet serà un bé que se quedarà en ells quan acabi l'exposició. Nosaltres tornarem en els autors, els donarem una còpia en paper bastant gran, d'uns 50 centímetres del costat més llarg. Jo, la veritat és que no han sortit, jo no he tingut gaire sorpreses amb el resultat final, perquè de qualque manera al final tots queden una mica unificats. És evident que els aficionats o els de natura pots identificar molt bé la fotografia de l'especialista, del que tio que està a la FONIP i que sempre fa fotografia de natura, perquè normalment el punt de vista és molt estrany o és molt difícil. Fins i tot el que veus en la fotografia, han esperat el temps, el moment, l'instant més privilegiat, perquè de qualque manera la gent que fa fotografia de natura té aquesta paciència i té aquesta dedicació en trobar el lloc perfecte i l'instant perfecte d'un determinat fet. Els aficionats és una altra cosa, és una altra manera més de fotografiar el seu entorn, també evidentment d'un punt de vista particular, però no se'n va a cercar punts de vista estranys. I l'autor artista, per entendre, que és, clar, és que en el cas d'en Nofre està entre professional i també artista, vull dir que és el que deia ell. Ell conjuga les dues activitats. També se veu molt, perquè jo crec que les fotografies que ells presenten estan més carregades de sentiment, de missatge, no? Perquè de qualque manera aquest element més conceptual d'allò que representen els importa més. Vull dir que això en el cas de del Nofre, de Naina Parelló, de na Marta Formes, d'Antoni Font, etc., se veu més aquesta idea de voler transmetre un missatge o un concepte o una idea. Però en aquest sentit no hi ha sorpreses, vull dir, realment tots mos col·locam una mica on toca o on pensant que toca, no?
0: En el Nofre li agrada que te deixin l'encàrrec tan obert? Un moll? Au, vinga.
2: Pues sí.
0: Sí.
2: Clar, l'art és llibertat, no? Sí, sí. M'apareix perfecte. Cadascú té el seu punt de vista, la seva visió d'un moment, d'un material que emple per veure el paisatge o qualsevol objecte. Un moll és... A més, si jo som mollero, jo el tenc

0: sé fer coses a posta, però a vegades no, a vegades m'endú la càmera i aprofito el que trob, no? En aquest cas era un pinet amb un bossi de mullet quasi tapat d'aigua per la pujada de la mà, i no se vol la mà, pràcticament és plata, no? I això és aquesta obra.
1: Sabeu, en aquesta exposició, el que comentava en Nofre, aquests diferents molls, diferents moments de l'any, sí, diferents ecosistemes, quasi.
2: Sí, sí, és que jo crec que la proposta en aquest cas és encisadora per això, perquè de fet quan tu dius, un moll, molt bé, què vol dir un moll? I curiosament, allà la seva proposta és absolutament d'aquest moll viscut, d'aquest moll sentit, vull dir que se nota que en Nofre és mollero, i d'altres també, o sigui, no mos ha de sorprendre que precisament hi ha bastantes fotografies d'un moll que són d'hivern i no són d'estiu. Per què? Perquè jo crec que és el moll íntim, és el moll que estimam més els que jo no som mollero, però hi visc, i la meva dona és mollera. De qualque manera ja m'han transmès també aquest sentiment, no?, cap a un moll, i canvia molt la relació que tenim els que vivim en un moll entre l'hivern i l'estiu, i això és la primera divisió que han fet ells. L'han fet ells tots sols, però vull dir, és evident que en aquesta proposta, sense parlar d'això, perquè clar, jo hagués pogut m'heu de fer fotografies d'un moll a l'hivern, vull dir, podries tancar, però és que això ho han de tancar ells, no ho puc tancar jo. I així ha estat, de fet, diguem, no hi ha moltes fotografies del moll com l'entenem, més clàssic, no? Vull dir, tot una mica vista des de la marina i el moll, no? No, n'hi ha qualcuna, però no són la majoria. La majoria són punt de vistes precisament una mica diferents del moll i no són el moll que veiem quan anem a passejar una mica per davant la mà. És un moll més particular.
1: Hi ha fotografia reivindicativa. Imagino que en certa manera, no, aquestes fotografies d'hivern tenen aquest punt. A vegades no fa falta mostrar l'estiu saturat per reivindicar-lo, no? Sinó tot el contrari. Però
0: hi ha
1: aquesta fotografia reivindicativa a l'exposició.
2: De manera evident no hi és. De manera evident no hi és. Ahir és de manera més sentimental a darrere de les fotografies, perquè per lo que dic, o sigui, qualsevol fotografia del moll d'hivern és reivindicativa o és crítica amb la saturació per si mateixa, que no la mostri. Però fotografies que mostren la saturació, per exemple, no la tenim, que hagués pogut ser. Hi ha fotografies dels records, de quan tenen petits. Vull dir, n'hi ha una que, per exemple, recorda. I això també és una fotografia crítica en tot allò que perdem, en tot allò que dia a dia, tots, no solament un moll, sinó tots, a la Cala Sant Vicenç, a la Pobla, que és els records que ja se van fonent amb una manera de viure diferent ara, per quantitat de gent, per evolució, per progrés, etc etc. Vull dir, la Pobla ja no és la Pobla, per mi. Ja no és aquell poble que jo tenia quan era petit. I això li passa, evidentment, en els fotògrafs, que en aquest cas, si a més són d'un moll, encara ho noten més. La mirada dels que no són d'un moll pot ser una mirada més distant i més, no tan passional, sinó més visual. I això se pot anar veient, mentre vas veient l'exposició ho pots notar. És a dir, vull dir, està, les paraules estan escrites, el que passa és que no estan explicades escrites, sinó que estan a la fotografia. I se trata de que la gent que mira les fotografies o les obres d'art tingui aquesta sensibilitat per intentar esbrinar què li diu l'artista, no? que li està redactant en el seu cervell l'artista. Perquè, com passa sempre, l'artista no pot estar permanentment en el costat de la fotografia i dir, he volgut transmetre això i això i això, sinó això t'arriba o no t'arriba. No?
0: Sí, sí, sí.
1: Nofre?
0: Totalment d'acord.
1: Mira tu.
0: Totalment d'acord. Cada punt de vista de la mateixa obra pot ser diferent i sensacions estètiques diferents o sentiments, sí, sí. Això és una de les coses més boniques de la... més guapes de l'art, no? Que cadascú a vegades interpreti una obra d'art per si mateix.
1: Tu, Nofre, però, per exemple, clar, tu que a més jugues en les dues coses, Què t'aporta la fotografia

0: nivell artístic, què no t'aporta la pintura?
1: Què m'aporta? M'aporta una visió diferent. Pensant que la fotografia tu mires a través d'un objectiu o d'un mòbil. L'art és directe, tens tu la tele directament o un material toques a les mans. A la fotografia tu fas un poquet d'espectador i amb aquest material ho fixes. Ho fixes en la càmera de fotografia. Antes era analògic, ara és digital, amb un mòbil, amb una tablet. Però en el fons el que fas és a través d'una punta tecnològica fixes una imatge, no? Amb l'art també se pot dir, sí, però no és exactament igual. L'art és més directe, tu omples les mans directament damunt tu, damunt la tela, per exemple, en cas pintura o escultura, fent un collage mateix, ja fas un bocí d'una revista, la ferres, no sé, és com a més directe. I a l'hora de visionar les coses, la fotografia t'ajuda a enquadrar, enquadres, emmarques una imatge i serveix per a l'hora de fer un dibuix també el pots emmarcar i a l'inrevés. És a dir, jo per exemple sempre he dit el mateix, m'encanta fer una fotografia encara que sigui una boda de un obvis mirant cap a l'infinit d'esquena. Aquesta imatge a mi me recorda sempre, penso en Ben Gaspar Friedrich amb moltes obres seves que un personatge estén d'esquena i mirant un paisatge a l'infinit. Pues aquesta manera de veure les coses en petites dosis jo l'aplico a la fotografia, no?
2: Sí, és que segurament, mira, ara que anomenes en Friedrich, és que segurament molta fotografia de boda és romàntica, però
1: evidentment, mira, has endevinat,
2: està dins de l'estil romàntic.
1: M'has fotut l'invent. No, és broma.
2: Sí, no, és veritat.
1: Però tens, perquè
2: clar, això, és que l'experiència d'en Nofre jo crec que és molt interessant, perquè realment és un fotògraf artista que després té uns encàrrecs, per la seva professió té uns encàrrecs que són bodes i events d'aquest tipus que a vegades per ell que no tenen ànima, però sí que en tenen també. Vull dir, i a més cada vegada, jo crec que cada vegada el nivell que de recull de fotografies que tenen les bodes és cada vegada va a més, és increïble, no?
1: Sí, nosaltres en el meu cas apliquem un poquet art contemporani en aquest tipus d'events. No deixa de ser una boda, però amb aquestes pinzellades li dones un toc de personalitat bastant interessant, des de fotos mogudes, desenquadrades, i aquí sí que hi ha un mig d'història de l'art dins una boda. A vegades se'n donen compte i a vegades no. També és veritat.
2: Home, perquè això ja depèn del
1: client.
2: Del client, precisament, perquè és que en aquest cas el client és el que paga l'encàrrec, vull dir, i el client no deixa de tenir la seva idea de com li agradaria que fossin les fotos que li han fet, vull dir, i a vegades aquesta idea pot coincidir o no coincidir. Se suposa que la gent que va a fer feina amb en Nofre és perquè ja ha vist altres fotografies i li agrada.
1: Ha de saber el que vol,
2: perquè en aquest cas són fotografies de boda, però cada vegada s'està com a, són més d'autor, per entendre'ns, per ell que va en contra el concepte d'autor amb un encàrrec d'una boda, i jo crec que no va en contra,
1: perquè si
2: anàs en contra, jo me tiraria a terra damunt de tota la publicitat que vaig fer. Vull dir, la publicitat sembla que no té ànima, que no és contra, però té autor.
1: Evidentment que sí, està clar.
0: Per sort, tu l'encàrrec, el que vos ha fet l'encàrrec aquest pint, no, però no és molt tiquismiquis, només vos ha demanat el tamany i ja es diu moll, ja està.
1: Sí, està molt bé.
0: Vos ha donat llibertat. Bé, parlant de fotografia, amb motiu, com dèiem abans, del moll 20x20, aquesta exposició que s'inaugura dilluns que ve a les festes de Sant Pere, a les 7, a l'Associació de Veïns i Veïnes d'Uport de Pollença. No sé si jo no me'n recordo, Andreu, d'aquestes exposicions, les d'un moll, les de Sant Vicenç, se fa catàleg després?
2: No.
0: D'aquestes no?
2: No fem catàleg.
0: I has dit que estarà oberta i do fins a final de juliol.
2: Sí, crec que és el 25, que ha posat el cartell. No, és que ara aquí no en tens cap.
0: No m'has arribat.
2: Bueno, m'ho he de queixar. Però sí, ara no estic segur, però és cap a finals de juliol. perquè realment, perdoneu, realment l'associació de veïns no és una sala habitual en tots els horaris, vull dir que té uns horaris marcats a les capvespres, si mires el cartell t'ho dirà, i realment donem marge de temps perquè no sempre està oberta l'associació de veïns, però això, els capvespres normalment sempre se pot anar perquè sempre hi ha trull una mica, hi ha persones usuàries dels espais de l'associació de veïns.
0: Tinc una còpia del cartell borrosa, com me diu l'horari de dilluns a dissabtes, de 6 a 8 de l'hora baixa, de 6 a 8. És un 6, això, sí. De les 6 a les 8, perfecte. Sí. No ho veiem molt clar.
2: És així.
0: Molt bé, i de, no sé si teniu res especial per la inauguració, serà un sus, un fotògraf, un
2: sí.
0: Emili...
2: Sí,
0: oh, sí. I esperem... per picar.
2: Sí, i que els artistes se puguin tenir una mica de contacte també amb la gent, precisament per explicar a vegades les seves fotografies, que a vegades fa falta.
0: I Andreu, és temporada alta, que vau d'inaugurar l'exposició dins un museu de Bocconis. Ara aquesta, la de l'Associació de Veïns du Moll. Després vendrà...
2: Dia 4.
0: La setmana que ve, ja.
2: La setmana que ve inaugurant l'exposició d'estiu, que seria la instal·lació.
0: Que tornaràs, i no, la setmana que ve.
2: Haurem de tornar, perquè sí, perquè a més aquesta és la grossa de l'estiu, no? I aquesta dona, sempre dona... Està dos mesos i pico, i és important.
0: I després ja passar festes les de Sant Vicenç. Bé, d'estar molt
2: sí, però aquestes, deixeu-me un rato tranquil, perquè queda bastant.
0: Ja les heu fet, les fotos de Sant Vicenç?
2: Sí.
0: Sí, ja està tot recopilat.
2: Pràcticament, a no ser que amb el temps vulguin canviar, perquè ho podrien.
0: Bé, Andreu, que fins i tot qualque fotògraf, o fotògrafa, no sé, t'ha deixat triar.
2: Sí,
3: jo som un d'ells.
2: Sí, sí. Sí, perquè a vegades... No, però això no, està bé. Està bé en el sentit que a vegades, precisament, l'artista, o qualcun, perquè realment té molt de material sensible, en aquest cas, ho volen comentar o volen acabar de desbrinar a mi, i això a mi me dona molt d'orgull. Vull dir que realment vulguin compartir aquesta tria i que s'afin una mica del meu criteri, això m'omple de satisfacció, sí, que deia aquell.
3: Ell és el que té la idea de la col·lectiva, i també és coordinar les diferents obres.
2: Sí, i a més l'únic que té la informació de totes les altres són jo. Vull dir, perquè clar, Nofre no ha vist les fotografies dels altres. I a vegades, si jo m'hi trob... perquè si qualcú t'envia una foto, t'envia una foto i ja està. Però si m'hi trob, que realment hi ha opcions, a vegades... puc decantar-me cap un tema que no és el mateix que ja ha tingut altres fotògrafs, no?
0: I deu fer il·lusió.
2: I fa il·lusió. Exacte, que punyetes, no?
0: Bé, inauguració dilluns que ve a les 7 a l'Associació de Veïns. Gràcies a tots dos per haver vingut a contar-ho, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a tots.
3: Gràcies.
0: Adéu.
3: Bé.
4: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I tornem a ser divendres i ja han passat 15 dies i tornem a tenir en Nicole. Com estàs, Nicole? Bon dia.
1: Estic bé, però no estic molt bé. Estic un poc enfadada perquè estic molt angoixada de la situació comuna al glob terrestre i especialment, evidentment, a Pollença.
0: En aquest minut de ciència de què m'ho vens a parlar avui?
1: Bueno, jo parlaré sobretot del Pol Nord i del Pol Sur, però també de la responsabilitat nostra en relació amb el canvi climàtic. Ja, per fi, la gent que deia que era fals o del canvi climàtic, m'imagino que s'està repensant. Igual canvia un poc d'opinió, però bueno, ja el que hem viscut aquests dies va baixant un poc, però pels pròxims anys tot anirà pitjor, anuncien vagues aquí tòrides que duraran com a mínim 2 mesos seguits, etc. És a dir que ja està. I com el sistema d'escalfament tan fort s'ha engegat, ja se pot repotenciar el mateix, és a dir, tot ara s'accelera, tot va molt més aviat. Per tant, per això estic inquieta perquè la situació ja és molt greu. I, ja sabem que pel canvi climàtic no solament la gent s'ha de tancar a casa seva, no solament s'ha de tancar a casa seva amb aire condicionat, expulsant aire calent al carrer, és a dir que això no és la solució, és una ajuda, però evidentment hem d'actuar molt més. Hem de reduir la nostra taxa de CO2. Ja està, això és el tema. No?
0: Ets clau, això, creus?
1: Sí, no, és que és això. Som nosaltres que provoquem aquests dies insuportables i a més que afecta a grups més fràgils, els nounats, que un bebè que ha nascut aquests dies, bueno, el pobret, i encara molts hospitals estan equipats aquí amb aire condicionat, condicions bones, però és una temperatura que afecta tot Europa i passant del sud d'Europa, Londres, Amsterdam, Berlín, no tenen aire condicionat, no estan equipats. L'únic, molt sovint, tenen vegetació. Però això ja també és una part de la solució. És a dir que no hi ha una gran solució, l'únic és un canvi d'actitud dels humans. Són els humans que provoquem això i seguim provocant, augmentant el desastre. És a dir que l'hem de reduir. I com exemple del desastre anunciat, perquè tenim científics que de fa 40 anys fan un dossier que actualitzen cada any o cada 2 anys explicant el desastre que s'està provocant amb l'actitud dels humans, nosaltres. I realment, l'últim informe, l'abreviació és GIEC, tothom ja ha sentit parlar a les notícies i tot, l'últim informe del GIEC ja és límit per la vida humana al glob, a moltes zones costeres, sobretot. És això que volia explicar avui. I realment hem de prendre mesures, no solament a nivell polític, a nivell institucional, sinó a nivell personal, a nivell de col·lectius. És a dire que, Pollença, jo m'he enfadat molt amb l'Ajuntament quan he vist dues coses, l'escoleta, per fi, Pollença tindre una escoleta municipal, però en lloc de fer una zona verda, tenim un aparcament ben asfaltat a negre, pegat a l'escoleta. I els ninets estaran tancats dintre de l'escoleta, perquè a més tenen placa solar, això queda bé. Per tant, en lloc de córrer per tot, a l'ombra i jugar i tot, i mirar la terra, mirar els bitxos, disfrutar de ballar, de cantar, de descansar tranquil·lament a l'ombra d'una zona verda, pues tenim una zona asfaltada com aparcament. S'ha de dir que l'asfalt negre arriba a més de 60 graus. Ja aviat no es podrà trepitjar perquè se fondrà. Amb els vapors tòxics que envien a l'escoleta, per mi és un desastre total. Però és el model d'escola que tenim. Perdó, Pollença. Excepte alguna escola, totes les escoles tenen aparcament en lloc de zona verda. i els aparcaments estan plens, és a dir, no fan ni un servei per aproximar-se a l'escola. És un dels punts que s'ha de repensar, reconsiderar i deixar de posar asfalt negre perquè es calfa més que qualsevol cosa.
0: Canviar l'asfalt negre per una mica més de vegetació, una mica més de naturalesa.
1: De naturalesa, ja hi ha països on... A mi em fa riure perquè tornem a solucions antigues que tothom tenien, però per les cases, les cases se blanquejaven, no? Pues ara blanquegen les carreteres, perquè els camions se troben que l'asfalt és tan calent que se fon, és a dir, fa una pasteta, els pneumàtics s'omplen de pasteta, de les pedretes que hi ha amb l'asfalt, la carretera està destrossada i ells, bueno, ja no es pot fer. Per tant, estan blanquejant les carreteres.
0: Sí, estan com emblanquinant.
1: Emblanquinant, sí, estan emblanquinant. Lo mateix, això a França, a Anglaterra, a Suïssa, lo mateix, perquè aquests dies són insuportables i fa 30 o 40 anys que s'anuncia, per fi la gent s'ha donat compte i demana solucions. No hi ha solucions immediates perquè tenim un retras de decisions, però a Suïssa, per exemple, els rails tampoc dels trens no aguanten aquesta calor, se poden desformar, o els sistemes del mitjà de canviar no sé com s'hi diu en català, canviar la direcció de les vies per connectar-se amb un altre i tot això, aquest sistema funciona malament amb l'excés de temperatura, i emblanquinen el sistema d'enganxer, és a dir, el rail té una part horitzontal i una part vertical on s'enganxa al terra. Pues aquesta part vertical queda emblanquinada i la locomotora està equipada amb uns depòsits grans d'aigua que tira aigua sobre els rails perquè el tren pugui circular.
0: Per refrescar.
1: Refrescar. Però això són solucions puntuals. Yeah. Que, bueno, és a dir, que la situació és molt greu perquè... I està bé que afecti tothom, perquè com a mínim hi ha una presa de consciència de l'urgència i hem d'actuar. Per tant, aquestes masses de poyensins i mallorquins que van a Sant Joan han de calcular el CO2 que representa. Si van nedant a vela o no sé què, vale. Però no és el cas. És a dir, que hi ha un munt d'activitats, nosaltres no podem deixar potenciant el canvi climàtic perquè anem a un desastre global. No solament ens afectarà a nosaltres, però a tothom, al nivell de la Terra. Per tant, hem de canviar les nostres actituds, els nostres comportaments, reduir aquests gasos d'emissió que potencien el canvi climàtic. És a dir, que... Perquè, clar, després del calor vindrà les tempestats, l'excés de pluja, els destrosses mils, etc. És a dir que hem de tenir present lo de València. És a dir que això és una realitat provocada per nosaltres. Per tant, som nosaltres que hem de canviar. Fer pressions als ajuntaments, als governs locals, als governs de Madrid, als governs de Brussel·les, al govern mundial, bueno, totes les institucions i els particulars... Ens hem de fer càrrec, que és un deure urgent, de prendre les bones decisions. I la bona decisió no és tancar-se a casa amb aire condicionat.
0: Tu creus que és massa tard per prendre decisions?
1: No. Segons el GEC, ce són els científics. Sí. Jo escolto els científics, I tenen proves, entens? Per tant, hem d'actuar. Bueno, per això. Ara, anirem... avui al Polo Nord i al Polo Sur.
0: M'ho has enviat i jo ho he llegit i és molt interessant.
1: Sí, i els gràfics val la pena pensar-los perquè la gent entengui que són llocs centrals que després ens arriben les conseqüències de les seves afectacions. Per tant, per què parlarem del Polo Nord i el Polo Sur si estem a Pollença, lluny, i que, a més, no sé qui va passejar allà, sobretot a l'Antàrtida.
0: A l'Antàrtida és que fa un parell d'avions, he vist que han d'anar quasi a la fi del món per anar allà.
1: Sí, i realment pocs dies a l'any, és a dir, que és un lloc realment duríssim i tot, però és allà que està el perill perquè és allà que estan més afectats i l'afectació del Polo Nord i el Polo Sur ens rebotarà a nivell del nivell del mar, que j'anuncio que si no fem res, parlem a l'any d'aquí 25 anys, és possible que hagi pujat el nivell del mar, si no fem res, entre 1 i 2 metres.
0: Això és ja, és a dir, 25 que passen volant.
1: Sí.
0: Ho veurem nosaltres,
1: sí,
0: encara,
1: exacte.
0: Si tot va bé.
1: Per tant, hem d'actuar. És aquest el missatge d'avui, hem d'actuar ja. Hi ha programes a internet, tot està a internet, hi ha programes que permeten calcular la pitjada de CO2 de cadascú. Pues val la pena fer-ho. Omplir les dades, on vivim, si tenim un cotxe, si és elèctric, si anem en bicicleta, si anem a peu, si viatgem amb avió, si, bueno, les dades més o menys resumides de si mengem molta carn, és a dir, una petita enquesta i al final te surt el teu diagnòstic.
0: De la teva petjada que fas.
1: Sí, sí. I en quant les de reduir, sempre les de reduir. Mm-hmm. Eh? Però, vale. Per tant, anem avui a l'hivern al Polo Nord. Ara és l'estiu al Polo Nord, a l'hivern al Polo Sur, ara estem a l'hemisfer sur, per tant, és ara l'hivern al Polo Sur. I anem quan fa fosc i fred, pues, ja neve, augmenta llamines de gel primes i amples, i aquestes capes acumulades durant l'hivern a cada lloc pues, es fonen a l'estiu. Això és el cicle habitual que se segueix. Clar, allà l'estiu el sol brilla 24 hores al dia. I el que és important, és aquest el punt important, el gel actua com un mirall gigant. És un mirall gigant que reflecteix fins al 90% la radiació solar cap a l'espai. És a dir, no queda la calor del sol que arriba sobre el gel, només afecta 10%. Escalfa 10%. 90% se reenvia perquè aquest gel és com un mirall gran. Mm-hmm. Si anem a l'aigua de l'oceà, al costat, l'aigua de l'oceà absorbeix 90% de la llum solar. Pues és aquí el tema. He sentit a les notícies IB3 que el mar estava a 27-28 graus.
0: Que per mer de juny, és una barbaritat.
1: I amb la radiació solar que segueix i seguirà, pues no sé el setembre quan serem, però... vale. Per tant, tenim aquest ritme. L'hivern, neve, augmenta el gruix i fa fred, per tant, augmenta el gruix de la capa. I l'estiu, amb sol 24 hores al dia, pues és un mirall, perquè s'ha descongelat un poc, i se retorna a l'Espanya 90% de les radiacions solars. Ens afecta només 10%, i si el sol, aquest sol, toca l'aigua de mar del costat, pues 90% del calor s'absorbeix al mar líquid. Bueno, per tant, aquí tenim el nucli de capa de gel, que s'anomena gel plurianual, perquè se va acumulant any darrere any, persegueix tot l'any, i primera dada. En 4 dècades, 40 anys, no és res, estem tots nats, existíem, s'ha reduït 40%. 40%. I ja està, ja tenim el cercle viciós activat. A mesura que es fon més gel, s'exposa més aigua de l'oceà, s'absorbeix més calor, i aquest calor que absorbeix l'aigua de l'oceà escalfa encara més, fonant encara més gel. Ja està. Això és el cercle viciós.
0: És el peix que s'amossega del cor.
1: Exacte. Per tant, podem parlar del Polo Nord, del Polo Sur, dir, mira, és lluny i si se fon la glacera, pues se fon la glacera. No, si se fon la glacera, primer, en som responsables. Hi ha gent al Polo Nord que viu, els inuits, i tot el sistema de vida està alterat, en parlarem un poc si hi ha temps. Però, clar, tota aquesta aigua que se fon, tothom sap que un cubito ocupa menys volum que l'aigua líquida. Per tant, si se fon aquest un bon tros, hem dit 40% en 40 anys, si se fon part del Polo Nord i part del Polo Sur, pues el nivell del mar puja. I ja està, és aquesta la història que volia comentar avui.
0: Doncs com també ficar, si volen fer la prova, posen un tassó ple d'aigua i posen dos glaçons de dins, veuran com es...
1: Desborda tot, eh? O poses una botella amb... o qualsevol botella, mira, m'he oblidat de posar el vi blanc tan bon al fred, el poso al congelador. Si s'ha congelat, salta el tap. Bueno, això ho sabem tot. Per tant, el fet de descongelar part del polo nord i del polo sur, pues, augmenta el volum del mar. I amb això, l'informació del GIEC aquest, dels científics reunits a nivell mundial amb informes anuals per explicar com evoluciona la mala pràctica dels humans, pues, amb això, el destí de totes les ciutats costaneres de tot el món, des de Nova York fins a Londres, Palma o Port de Poyensa, depèn, a més, avui ho parlarem més concret, d'una poc coneguda glacera antàrtica, que està perdent gel amb una rapidesa alarmant. Parlarem concretament d'aquest cas perquè els científics estan molt sorpresos, però la glacera, se diu Twites, està a l'Antàrtida, és un dels llocs més difícils d'arribar a la Terra, i allà la massa de gel té 1 quilòmetre de gruix. Un quilòmetre de gruix, i la seva superfície és comparable a la de Gran Bretanya, dic per donar idea de quina mida parlem.
0: Sustanció, sí.
1: Molt bé. On una part està lligada a la Terra, diríem, i l'altra connectat amb l'oceà, Twales, per tant aquesta glacera, on es troba l'oceà, té 120 quilòmetres d'amplada. Per tant, té un gran contacte amb l'aigua de mar. I ja recordem que l'aigua de mar absorbeix 90% de l'energia solar, dels rajos solars. Vale. És la glacera més ampla del món i realment és allà que s'observa el problema real, això de canvi de nivell de l'aigua del mar. Bueno, el problema actual és que quan es perd més gel a l'oceà del que es reposa amb les nevades, amb l'hivern, els hiverns també són més dolços allà. Per tant, no compensa la pèrdua l'estiu de gel, com no, l'hivern és tan fred, no neva tant, no se torna a fer el gruix i ja se va perdent gruix. Hem dit que el gruix és d'un quilòmetre. Des de l'any 2000, pocs dies, l'any 2000, aquesta glacera ha perdut més de 1.000 milions de tones de gel. Aquesta taxa de pèrdua s'ha duplicat en els darrers 30 anys. I se va accelerant, és un procés que se va accelerant, perquè hem dit, si hi ha més aigua de mar, pues és aquí que absorbeix 90% de l'energia solar, en lloc de si està congelat, només absorbeix 10%.
0: I per tant fon més massa de gel.
1: Bueno, pues ja està. La gran preocupació del GIEC i de molta gent que ha llegit o que s'ha informat, o d'algun polític, molt pocs, que s'ha informat d'aquest informe del GIEC, d'aquesta realitat, pues si aquesta glacera perd molt més gel, podria provocar un col·lapse més ampli de gel, de tota la capa, anyel de tota la capa de l'Antàrtida occidental, i el nivell del mar podria pujar 2 metres de mitjana. No sé com seria Porto Poyensa amb 2 metres...
0: Nosaltres com a illa, ja no Porto Poyensa, de dir nosaltres com a illa, si pujar 2 metres a...
1: Bueno,
0: el que són les zones costaneres tal com les coneixem, deixarien de ser com...
1: Per tant, aquí, justament, quan unes previsions són realment tan nefastes, sempre els científics diuen, bueno, són nefastes si seguim amb el nostre comportament. Això, qualsevol festa, agafem cotxe, o el barco, o l'avió, i hop, anem a un concert a tal lloc que es fa a Europa, anem no sé què, comprem roba, utilitzem plàstic, dir, tot el que gastem, diríem, a partir de gastar energia. És aquesta la reflexió que hem de fer. Les últimes projeccions del GEC, on en dirait le nom, Groupe intergouvernemental d'experts sur le réchauffement climatique. Hein, il y a tout le monde, hein, des experts, et ils se posent d'accord, quelque chose d'admirable, hein, amb les dades, devant de les dades, l'analyse et les projections. Par tant, l'augment du niveau del mar prévist, évidemment, en fonction de les émissions de gaz à effet hivernacle, hein, qu'aboquem nosaltres a l'atmosfera, si canviem el nostre comportament, però de forma radical, hein, no deixar de comprar-se unes sabates, no deixar de menjar un entrecot un cop al mes, no, canvi radical. Hein. Per tant, a final de segle, podria ser només de mig metre. A final de si adoptem un canvi de comportament realment radical, aquesta pujada de nivell del mar podria ser només de mig metre, hein? En comparació amb els nivells de 1950.
0: D'acord. Hein? Explica'm-nos un poc quins són aquests canvis que hauríem de fer.
1: Ara en parlarem.
0: Sí.
1: I ja hem dit, l'escenari pitjor és seguir, bueno, seguim ampliant aeroports. Jo estava contenta de veure que a Eivissa la gent protesta, intenta bloquejar l'ampliació proposada de l'aeroport d'Eivissa. Seguim construint, seguim més turistes, seguim més viatges, seguim més consum. És aquest el tema. Per tant, el pitjor escenari, el que hem comentat abans, que se reactiva perquè fon el gel, se redueix la superfície que permet de reflectir els rajos solars, per tant, els rajos solars escalfen més l'aigua del mar i serà activa més fusió de gel. Bueno, se diu col·lapse descontrolat a les capes del gel polar. Hi ha, de més, degut a un efecte gravitori del glob terrestre, aquesta pèrdua de gel de l'Antàrtida augmentarà desproporcionadament el nivell del mar a l'hemisferi nord. És a dir, si no vols caldo, doncs dues tasses.
0: Tassa i mitja.
1: Exacte. És a dir, el panorama és aquest. Eh? Per tant, ja està. L'any 2067, d'aquí 50 anys, no, 40 anys, d'aquí 40 anys, la glacerette White, aquesta de l'Antàrtida, que és la més gran del món, amb un quilòmetre de gruix, pues es preveu que descarregarà, si no canviem, i de forma global. Hem de fer pressió a tot arreu, començant a Can Nostre, amb els veïns, amb l'Ajuntament, amb tot. Si no canviem res, la glacerette White, l'any 2067, d'aquí 40 anys, descarregarà al voltant de 190 gigatons de gel a l'oceà per any.
0: Gigatons.
1: Sí.
0: Això, aquest concepte, això ja sona a una barbaritat.
1: Sí. No, ja t'afecta el nivell del mar. Ja està. És a dir, perquè la resta segueix, el Polo Nord també, i altres llocs de l'Antàrtida. Aquesta és la més gran i és la que, a més, perd de forma accelerada. Per això he enviat l'article científic on s'ha publicat i se veu l'acceleració. Hi ha gràfics...
0: Sí, aquest gràfic final que
1: assusta molt.
0: Que és sombrós.
1: Bueno, sí. Però, com diuen els científics, podem guanyar temps. Tots els models informàtics, amb totes les dades reunides i d'acord amb tots els científics, no és l'opinió d'un que l'envia a Twitter. No. Molt de respecte amb aquesta informació, és fiable, real, i molt sèria. Per tant, evidentment, la velocitat del col·lapse aquest actuat, anunciat, depèn dels nivells de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Vol dir, depèn de nosaltres. En escenaris d'alta emissió, la glacera podria trigar 100 anys anar més enllà del punt d'ancoratge final de la roca mare. Per tant, en aquest moment ja està enmig del mar, per tant, se desfà de tots els costats, en contacte amb l'oceà, que és més calent, evidentment. I aquí, com diuen ells, se produirà un col·lapse del gel desbocat, però, i aquí ens hem de situar de forma sèria i decidida, en escenaris de baixes emissions, aquest període de temps podria augmentar a més de 500 anys. Bueno, gràcies als científics que ens fan l'alerta, que ens diuen, sou bastant animals en el vostre comportament.
0: Exacte, teniu que fotut, probablement, si mos mentalitzam i mos donen aquesta esperança.
1: Sí, ja la situació és límit, per tant, es tracta de reduir-ho a un ritme manejable de manera que trigui un mil·lenni a veure 2 metres d'augment del nivell del mar en lloc d'un segle. Això és la conclusió que donen. Eh? És a dir, que tardi un mil·lenni, que ja arribarà, però en un mil·lenni tenim temps d'actuar, a veure un mil·lenni a veure 2 metres d'augment del nivell del mar en lloc d'un segle. Clar, no arribarem d'un dia per l'altre, si no canviem, no serà d'un dia per l'altre el nivell actual, hop, demà 2 metres. No, anirà pujant progressivament. Ja hem vist que Porcibé ha pujat un poc els mollets.
0: I Països Baixos, per exemple.
1: Països no, però aquí, només a Portopollença.
0: Ah, i Pollença.
1: A Portopollença, Porcibé ha pujat el nivell dels mollets, no sé si, 30, 50 centímetres, no sé, perquè ja té present que el nivell de mar va pujant. Però, bueno, anirà fent pujant. Bueno, per tant, aquí, això és la situació. Hem de canviar d'actitud, realment. No pot ser que els nens no vagin a peu o en bicicleta a les escoles. Quan veig tots els aparcaments rodejant les escoles, que tots els pares...

0: commodos, sin, s'ha de fer accions immediates, de resultats immediats i de resultats d'aquí 5, 6, 7, 8 anys, perquè això no canviarà. És a dir, que el polo nord i el polo sur s'estan desfent. Parlem de si la, el resultat és d'aquí 100 anys, d'aquí un mil·lenni, bueno, però hi serà. Per tant, hem de fer pergoles que te donen directament les façanes d'escoles en pleno sol, pues, perquè no hi ha pergoles. El mateix a altres llocs. Tenim un ajuntament anterior que tret els arbres grans que feien ombra a la... a la residència d'aquí de Pollença que tinc davant, jo cada vegada que vinc a la ràdio m'entra una rabieta, perquè en quin cap entra treure arbres que fan ombra a la zona on viuen els vellets. És que, bueno, és dir que no talar arbres, excepte els malalts, evidentment, si es poden tractar, se mantenen, i fer zones d'ombres de confort, eh? Començant per les escoles, i l'escoleta, sobretot. Bueno, eh? Per tant, aquí ja sé même el que s'ha de fer, és a dir, que ja s'ha explicat, reduir els cotxes, reduir tot. I digues.
1: No te vull demanar, perquè clar, tu dius, ho sabem, el que hem de fer, i també no haurem de fer recapacitar, perquè clar, si tot això fa molt de temps ja que mos ho diuen, és a dir, jo fa un bon grapat d'anys que sent que s'està desglaçant, s'està... Tu creus, o sigui, ho tenim clar, el que hem de fer. Se farà? L'ésser humà canviarà xip? Tu ho creus?
0: Bueno, no, jo estic segura que davant de la situació, a més, la gent també ho fa per els fills, els nets, i per la gent que ve. Clar, és que jo, per exemple, a l'edat que tinc 77 anys, podria dir, bueno, pues mira, ja no és el meu problema. Bueno, sí que el meu problema com a col·lectiu. Per tant, no sé si se podran fer moros i cristians el 2 d'agost. Si fa 50 graus, què es farà? Clar, és a dir, afecta tota la vida quotidiana. No pot ser les escoles. A quan seran l'any que ve? Clar, perquè tenen les façanes a pleno sol. L'escoleta, bueno, ja és una vergonya total. Hi ha una zona que no és... que s'han posat... És a dir, l'escoleta està enclavada entre aparcaments i a prop d'una entrada principal de Pollença, amb tots els gasos que entren i els sorolls, i després a prop d'una empresa que descarrega materials, que hi ha tràfics de camions, descarrega materials, prepara materials, amb pols i tot. Bueno, no pot ser. Per tant, l'Ajuntament ha de reaccionarà si hi ha pressió de les persones, que en lloc de reclamar aparcaments, reclamen realment zones. Poden reclamar aparcament, no sé per què no construeixen aparcaments i ja està. L'espai públic se dona més aviat als cotxes per aparcaments que per les persones en zones verdes. És a dir, les zones verdes possibles de Pollença són aparcaments. El pont romà, que s'ha arreglat un poc, jo pensava que una zona quedaria com a zona verda i l'altra zona d'aparcament. No, tot aparcament. No pot ser, és que... I nosaltres a casa el mateix, i hem de fer... Bueno, no hem de tenir l'obsessió d'edificar, a més les cases il·legals tenen més responsabilitat, perquè si no haguessin les cases il·legals no hi hauria tants habitants, tants turistes, tants CO2, etc. etc. És a dir que hem de reaccionar tots i fort, no amb una coseta, no fort. I si la gent s'agrupa per prendre decisions, sempre és més fàcil, perquè a vegades penses una cosa o una altra i veus que és més eficaç tirar d'un costat, perquè no es pot fer tot a la vegada. Per dir, quins aspectes, marcar tres objectius i dir, un, dos, tres, aquest, estem d'acord, doncs endavant. I ja està. I d'aquí dos anys, uns altres, etc. etc. Bueno, el GEC, tornem al GEC. Tenim aquestes previsions, de polo nord, polo sur. El polo sur té una glacera que realment assusta tothom, que té l'informació, assusta tothom. I a més, un lloc és molt difícil d'accés, només s'hi pot estar uns dies a l'any, després un recorregut molt complicat. I clar, tenim investigadors que quasi se juguen la vida per tenir l'informació, Eh? I ja no podem tenir aquesta frivolitat de hi ha una festa allà, bum, cotxe, i va,

0: M'agrada, m'ho vull comprar, bueno, més pantalons, o més vestits, o més no sé què, o ha sortit això, que mira que guapo. No, el consum s'ha de baixar. Ja ho sabem, hein? Consum local, comprar a granel, bueno, ja sabem tot això. Ja s'ha repetit 10.000 vegades, no entraré, hein? Reduir consum de carn, bueno, ja ho sabem, ja ho sabem. Hein? I sinó, bueno, ho farem. També sortir per 2 hores amb la barca amb un motor potent, no sé si és bon, a dir que tot. Repassar la seva vida, la nostra vida, i actuar, i després, col·lectivament, la vida global, aquí apoyant ça, i cap a fora també. Molt bé, per tant, explicaré un projecte que, clar, davant d'aquesta situació realment límit, hi ha alguns científics que han proposat, que han donat idees. Idees, bueno, i sempre s'han de mirar les idees. Si les trobes absurdes a priori, diuen, me semblen absurdes, però quins arguments tens per proposar-la i com ho veus factible i tot això. I un diu, bueno, si el gel de l'Àrtic, anem a l'Àrtic, anem a Polo Nord, hein, perquè el Polo Sur no es pot actuar. Realment és un lloc que és tan difícil d'accés i tan dur de... Tan dur de...
1: Sí, temperatures, a més has d'anar a un moment concret de l'any.
0: Sí, sí, sí, i s'ha acabat, i s'ha acabat.
1: No hi pots anar sempre.
0: Bueno, per tant, hi ha una proposta d'investigadors de tornar a congelar el gel de l'Àrtic. Bueno, això se faria amb noves solucions de geoenginyeria, explicarem ara el que és la geoenginyeria, i, bueno, és per tornar a congelar el gel que desapareix de l'Àrtic. Se descongela l'estiu, quan el sol 24 hores al dia peguen fort, i l'hivern fa menys 50, menys 60, un temps espantós, que no veus sovint a 10 metres, necessites, per tornar al teu campament, pues, necessites l'ajuda dels Inuits i marcar tot l'itinerari, perquè si no te perds, si te congeles i s'ha acabat. Dir que és un lloc, també els científics se juguen la vida.
1: És bastant inhòspit.
0: Per trobar solucions per als que nosaltres ho fem les coses malament. Bueno, per tant, reconstruir el gel marí per sobre el cercle polar àrtic perquè pugui tornar a reflectir els raigs d'escalfament del sol i alentint el canvi climàtic. És això, és a dir, tornar a fer gel marí, augmentar la superfície de les glaceres, etc., etc., per que no sigui aigua que absorbeix 90% dels raigs, sinó gel que només absorbeix 10%. Bueno.
1: Això seria com una desalinadores, ho anava a dir, el que fan de la mà, però ho farien en comptes de fer gel.
0: Bueno, la cosa no és simple.
1: No és simple.
0: Primer treballes l'hivern a menys 50 graus.
1: Si ja han dit que va estar inhòspit el lloc.
0: Molt, molt. És més agradable, entre cometes, que l'Antàrtida. Però bueno, no és un lloc per anar-hi si no és per treballar i coses essencials. Bueno, a més, els inuits s'hi han adaptat, però vull dir que també perden el seu espai perquè amb aquest canvi climàtic, espai de vida, espai de caça, espai de pesca, hi ha tot. Bueno. Per tant, ja sabem, la crema de combustibles fòssils continua escalfant el planeta. I per esmorteir aquest escalfament que se retroalimenta, evidentment. Per tant, hem d'assolir 0 emissions netes de diòxid de carboni al 2050, d'aquí 25 anys, menys de 25 anys. 0 emissions netes de diòxid de carboni.
1: Ho veu factible?
0: Sí, és prendre decisions. És prendre decisions. L'any que ve, els nens haurien d'anar sense cotxes a l'escola. I tornar sense els cotxes a l'escola. Dic, excepte alguna situació concreta, per una distància massa gran. Ja està. És que és un primer punt. També, per anar a la platja, pues a vegades és difícil anar-hi amb autobús. No sé si l'autobús arriba a Calamolins, per exemple. Abans no hi arribava. L'únic lloc on la gent que té dificultat per caminar o que va amb cotxets o que, bueno, és Calamolins. Si l'autobús no hi arriba perquè no agafa la curva, jo vaig demanar-me, hi ha un problema de curva, no sé què. No sé si arriba ara, si està solucionat. Pues, hi vas amb cotxe. Bueno, pues, en aquest cas, el que es fa, jo on vivia a Barcelona, en un poble, al costat de Barcelona, l'Ajuntament, per evitar l'ús de cotxe, tenia un minibús. I el minibús, dos dies abans, deies, necessito anar a la visita al metge, necessito anar a comprar una cosa que pesa molt, per tant, a peu no em va bé, necessito baixar al tren, bueno, i el minibús feia l'itinerari i te passava per casa seva, que teva. Pues el minibús, si no es vol passar per casa de cadascú a Pollença, el minibús de Pollença podria tenir 5 punts de paradetes a Pollença i anar allà. I el mateix en Humoy, si el d'Humoy han de venir aquí, a vegades no va bé el bus per horaris, perquè està ple, per mil coses, o te deixem a la lluny de casa teva i vas amb la bossa de patates i les compres. Bueno. Dir que pensar solucions és que
1: sí, cercar alternatives.
0: Tenim un servei per utilitzar-lo i bueno, veure quins objectius podem programar pels 2-3 anys que venen de reducció de CO2 a nivell quotidià que nostre, de la vida quotidiana, i el que no podem solucionar per nosaltres personalment a les cases, mirem d'agrupar les situacions, i bueno, aquestes tres són prioritàries. Fer un plantejament a l'Ajuntament, que jo crec que l'Ajuntament podria fer també la seva part, i deixar de fer més aparcaments, i més... no solucionen res els aparcaments. No basten mai els aparcaments. S'ha de reduir el nombre de cotxes. I l'únic sistema és tenir minibuses, bicicletes, bueno, anar a peu i bueno, mirar solucions. Bueno, jo vull explicar-lo al final.
1: Tenim temps.
0: Aquest projecte científic, que recongelar el Polo Nord. No està mal com projecte, realment dius, bueno, aquest, on va, no? Però, bueno, evidentment no es pot recongelar tot el Polo Nord, però recordar que hi ha gent que hi viu i que les seves zones de caça se dilueixen perdent. He perdut la bateria de l'ordinador. L'explicaré sense notes. Bueno. Per tant, el projecte és recongelar, si és possible, recongelar les glaceres o la zona del Polo Nord. Bueno, pues lo que es fa és l'hivern, estem a menys 50, i a menys 50 tenim un grup d'investigadors que ja s'han posat en contacte amb els inuits, perquè ja he dit que allà no pots estar-hi sense el suport de la gent local que sap els itineraris fiables que, on pots anar, com despassar-te quan hi ha un vent, tempestat i que no hi veus res. Estem intentant reconnectar l'ordinador que m'he quedat sense bateria. I per tant, aquest investigador va a la Baia de Cambridge. Bueno, la Baia de Cambridge és una zona denominada així en honor a, evidentment, a un britànic que va explorar per allà, un explorador britànic. I ells han vingut amb l'idea de... si l'hivern fa molt de fred, pues, si envien aigua de mar, si bombegen aigua de mar sobre la glacera, pues, com estem a menys 50, pues, aquesta aigua de mar se tornarà a congelar. I veure si el gel format d'aquesta forma artificial, diríem, no a través de la neu que ha caigut i que se congela, si té la capacitat de reflectar bé els rajos de sol. Això és el projecte. Per tant, amb els inuits han delimitat una zona, un quadrat, més o menys de 140 metres de costat, fora de les zones de caça, fora de les zones de pesca, és a dir, per no alterar la vida dels inuits amb lo possible, i un grup d'inuits els acompanya, perquè, com he dit, tenen cordes per anar caminant del campament a la zona de treball, de la zona de treball al campament, perquè molt sovint no hi veuen a 10 metres, però tenen aquests inuits amb ells, i que estan encantats de que es faci un projecte per, diria, intentar evitar el desgel, que realment els altera tant la seva possibilitat de mantenir-se en aquesta zona. Per tant, han anat, clar, allà a menys 50 han de funcionar els motors.
1: Ara, mira, he cercat un poc, ja que mos hem quedat sense ordinador teu i mos ha molt
0: no,
1: greu.
0: No, però ho puc explicar, eh? Sí. Però digues, sí.
1: He cercat i he mirat que es realitza, pot ser que sigui aquest projecte.
0: Sí, molt bé, sí.
1: Segueix endavant, perdona, sí. Disculpa.
0: També ho he pogut respensar, el projecte. Per tant, és el projecte que actualment està més avançat en, com estudi pilot, a veure el que pot aportar, els inconvenients, fins a on pot donar resultats d'interès, perquè el Polo Nord no serà recongelat per als humans. Però, per tant, estan allà amb bateries, ja tenim el tema de les bateries, és a dir, que és un tema CO2. Bateries per poder treballar a menys 50 graus, per perforar el gel, i tenir bombes que bombegin l'aigua i tirar-lo. Fer un pou, i una bomba a l'aigua de mar que envia això a la superfície. Això és el projecte. Bueno, s'han trobat amb tots els problemes, evidentment. Les bateries a menys 50 no funcionen bé, els motors a menys 50 no funcionen bé. Tot és un problema.
1: Menys 50 és difícil fer feina, quasi.
0: Buf! I els humans tampoc resisteixen molt de temps.
1: L'important seria
0: funcionar. Perquè has de poder treballar, manipular, o reparar, ensufar, bueno, poder treballar, per tant, els humans no han de ser massa gruixuts, la visió ha de ser bueno, tot. Els inuits ajuden amb tot el que poden i amb això han desenvolupat material més adequat, més adaptat, material que són drons, ja estem en drons, però drons submarins que perforen per sota, des del mar. I amb això ja no estem a menys 50. Ja està. Per tant, les bateries també van al mar, i ara que ja han trobat un sistema per fer-ho des del mar. Per tant, ja està. I un cop poden enviar aigua del mar sobre el gel, pues, se congela, veuen que se congela, miren quin gruix, quina quantitat d'aigua poden enviar a la vegada perquè se congeli aviat, per no augmentar sistemàticament la quantitat d'aigua, perquè no hi hauria temps de fer un gel molt, molt dur, molt efectiu. És a dir, que hi ha tots aquests punts de recerca que s'han desenvolupat sobre aquest superquadrat de 140x140, i ara tenim resultats. Els resultats, l'objectiu és veure si els raigs solars que dient reenviat a fora, no quedaven absorbits, pues queden reenviats. El 90%, com en la situació normal, el 90% dels raigs solars que toquen aquest gel fet a partir d'aigua de mar enviada, pues reenvia estan reenviats a fora. Per tant, no escalfen realment la glacera. Això se pot aplicar. Primer, és un cost enorme. Bueno, els diners, quan se cerquen, se troben. Se troben diners per fabricar armes, se troben diners per moltes coses. Per tant, quan se cerquen diners, se troben. El cost que han trobat per fer-ho de forma, diríem, significativa per als inuits, no per als humans de tot el glob terrestre, per als inuits, per poder mantenir allà la seva vida.
1: Perquè són els que primer reben l'impacte.
0: No poden caçar, no poden pescar. El tema amb els onxos també és un tema complicadíssim. Si es poden si es desvien del su, de les seves zones perquè el gel ja no els aguanta, bueno, hi ha tot una... Després, bueno, és tot una... Bueno, un lío total, com nosaltres aquí. Bueno, per tant, sí que seria efectiu per mantenir la vida dels inuits. Això és la resposta. Eh? Els diners, si se cerquen, se troben, ja he dit. Eh? Però, evidentment, no solucionarà el tema de la fusió de l'Antàrtida, d'aquesta glacera que assusta tothom, que espanta realment tots els científics amb el nivell del mar a nivell global que pujarà. I, per tant, no treu que nosaltres hem de canviar d'actituds. És això que volia explicar avui. Realment, la situació és urgent. No bastant urgent, urgent. Aquest estiu, que hi ha moltes festes a tots els pobles de Mallorca, que la gent vol fer viatges no sé on, pues, s'han de repensar. Mirar els programes de valoració de CO2, que, les emissions de CO2 que fem, i quedem espantats, perquè coses banals que penses que no fan res, sí, sí, CO2. I dir que res a fer-ho, i de cara al curs que ve, hi ha tot l'estiu per trobar-se, per pensar, igual fer, bueno, seleccionar dos o tres objectius per realment, com a mínim a nivell local. Jo estic molt angoixada amb això, i a més me poso de mal humor quan trobo lo de l'escoleta, me poso de molt mal humor del pont romà, me poso de molt mal humor, per dir, per què no es fan bé les coses? Per als humans, no? Per als cotxes. Mira, els cotxes, hi ha solucions per trobar aparcaments, els fas, els fabriques, però no pots fer desviar la salut pública a favor d'aparcar cotxes, a més, que emeteixen CO2 la majoria d'ells. És a dir, que és una absurditat mental. Per tant, hem d'actuar. La gent, jo sé que he molestat a molta gent de Pollença amb aquestes idees, ho sento molt, però la urgència fa que s'hagin de prendre decisions. Decisions a favor dels nens a les escoles.
1: Perquè, a més, és a favor de tothom.
0: Eh? Excepte no, alguna escola, no tenen zona verda. I tenen... No, no, bueno, és que no tenen les façanes a pleno sol, etc. A més, aquestes zones verdes, un cop l'escola està tancada, serveixen per tothom. És a dir, que no és un ús específic d'escola. No, no. Serveixen a un moment donat per les escoles, les pergoles, les façanes. Per què no es posen? És que immediatament tens ombra. Ja està. És que... I sabem fer pergoles a Pollença. És a dir, que no és un invencino. Eh? Aquí al Mediterrani sempre hi ha hagut... I si no, haurem d'encalar els carrers.
1: Haurem d'enblanquinar els carrers.
0: Enblanquinar, sí.
1: Això blanquinava un temps.
0: Són 5 o 6 graus menys enblanquinar els carrers. I, bueno, els patis de les escoles, el mateix, són sòlids, són durs, la majoria, no tots, però la majoria, no pot ser.
1: Haurem de canviar negre per el blanc, Nicole.
0: Sí, bueno, molt bé, mira, aprofitar-me igual per la festa de morros i cristians, i mira,
1: exacte, anirem,
0: el poble emblanquinat.
1: Anirem a això, exacte, serà una manera de...
0: Pijamas i tot, i els carrers també.
1: I els carrers també emblanquinats.
0: Bueno, veus, una diversió, aprendrem a emblanquinar, perquè jo ja no sé emblanquinar. Ja hi ha camions que emblanquinen, no?
1: Exacte, mos hem de conscienciar, això és molt important.
0: És urgentíssim, És urgentíssim. A més, jo diria que la gent que està a Ram de Mar haurien de liderar aquest tema, perquè seran els primers afectats. Nosaltres estem afectats apoyant-se per el calor, però ells, a més, s'afegeixen a nivell del mar i tenen un poc d'airet. Ho sento si ha assustat la gent, però la situació és molt, molt límit.
1: No, sí, és el que tu has dit, s'han de prendre mesures dràstiques quan les coses s'avenen.
0: Sí, no, i els científics que realment van a pensen solucions que poden parecer a priori rares o no sé què, i fan l'esforç d'anar a veure si és possible, si no sé què, si, amb condicions duríssimes, deixen que seva, evidentment, i no saben... com seran. A l'Antàrtida és encara pitjor, i no és normal que nosaltres no facim res, perquè treballem per nosaltres, a més.
1: Molt bé, Ida, Nicole, moltes gràcies per ser una vegada més aquí.
0: I no ampliar aeroports, ni no. Res més.
1: Nicole, gràcies. Fins d'aquí 15 dies, que ja serem en juliol, ja farà més calor encara.
0: Bueno.
1: Vorem-me com acaba. Gràcies.
0: Com arribem. Adéu.
1: Que passis bon cap de setmana.

0: Bon dia. L'avió de l'exèrcit espanyol amb un contingent de 60 rescatistes ja és a punt d'aterrar a Veneçuela. Ho faran en els propers minuts. Forma part de l'ajuda humanitària que tota la comunitat internacional està enviant al país per col·laborar, per intentar trobar supervivents en els enderrocs de milers d'edificis i de construccions ensorrats pels dos terratrèmols de dijous. Una catàstrofe que, de moment, ha deixat 235 víctimes mortals, segons el darrer balanç, entre d'elles dues en nacionalitat espanyola, i més de 4.300 persones ferides.
1: L'ajuda comença a arribar a Veneçuela, mentre el terreny, les hores passen i augmenta també la desesperació dels afectats, que reclamen mitjans i efectius per rescatar les persones que encara són entre els enderrocs.
2: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude, por favor. Hay mujeres embarazadas, niños de meses, de 10 años. Ayúdanos, por favor, no tenemos a nadie.
0: Aquest contingent de l'exèrcit espanyol que està a punt de tocar terra a Veneçuela no seran els únics voluntaris del país d'Espanya que seran a la zona. També Bombers Sense Fronteres està desplaçant una quinzena d'efectius des de diferents delegacions espanyoles.
1: Han partit en un vol comercial amb escala fora de Caracas, on hi arribaran per carretera. Amb ells viatgen cans de rescat per ajudar a localitzar persones en vida i també 2 tones de material de rescat i sanitari. El portaveu César Sánchez ha explicat que encara no saben exactament on els destinaran, però que el panorama que es trobaran segurament serà pitjor del que preveuen.
3: Evidentemente, el nivel de destrucción, a nivel que van avanzando las obras y que más medios se van incorporando, pues se va demostrando que es mucho más grande de lo que inicialmente se esperaba, ¿no?
0: Recordant que el consulat de mà hi ha convocat d'aquí mitja hora un minut de silenci precisament per mostrar aquest respecte a les víctimes dels dos terratrèmols de Veneçuela. I més qüestions. UGT ha anunciat mobilitzacions a la plantilla de la Canera de Somreus, a Palma. Seran a partir del 17 de juliol. I ho fan, diuen, per denunciar la greu precarietat laboral i la falta de seguretat que asseguren pateixen.
1: Per solucionar a mitjan termini la situació, l'organització ha reclamat també que comenci de manera urgent la negociació d'un conveni propi d'empresa amb què s'aconsegueixin unes taules salarials que acabin en sous que frega, diuen, el salari mínim interprofessional i es dignifiquin les condicions d'un servei essencial per l'Ajuntament de Palma. Escoltant Juan del Teso, ell és responsable de serveis a la ciutadania del sindicat.
4: Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibir a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido 2 reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
0: I de la plana estatal, el jutge Calama ofereix Hisenda per sonar-se en la investigació de les joies de Zapatero. El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
1: Concretament, el jutge considera que les joies decomissades, un total de 80 peces valorades amb més d'un milió d'euros, podrien revelar un perjudici patrimonial directament connectat amb els ingressos de titularitat estatal. De fet, una vegada el magistrat va rebre l'informe de la taxació, va imputar l'expresident per un delicte fiscal i un altre de contraband. Zapatero no va voler declarar sobre aquest tema, sobre aquesta qüestió, quan va ser citat pel jutge, ja que volia més temps per recopilar tota la documentació al respecte. El jutge, però, ho va denegar.
0: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la una.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona. Perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
5: Ràdio Pollença és comunitat.

Són les 12 i 8 minuts, moment de fer un repàs a l'actualitat d'aquesta jornada de divendres 26 de juny. El ple ordinari de juny de l'Ajuntament de Pollença, celebrat ahir a hora baixa, aprova les obres del Puig de Maria com a d'especial interès a utilitat municipal i la moció de la planta de magatzematge de bateries de liti a la zona de l'Almadrava, entre altres punts importants. I de com dèiem, es va aprovar de manera inicial el reglament del funcionament de la Mesa General de Negociació, també dels funcionaris de l'Ajuntament de Pollença. El reglament de teletreball de l'Ajuntament per primera vegada la seva història perquè els empleats públics puguin fer servir aquesta eina. Com dèiem, es va aprovar la declaració de les obres d'adequació i regularització de l'activitat d'hostatgeria del Puig de Maria en la condició d'obra d'especial interès a utilitat municipal a la justificació de les circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques, els efectes de tramitar la persona jurídica promotora, la bonificació de la quota de l'ICIO i la taxa en els termes que regula l'ordenança fiscal reguladora. Es van aprovar també les bases reguladores per concedir subvencions i ajudes econòmiques per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives. Aquestes bases es publicaran al BOIP, al tauler d'anuncis i al web municipal. Per unanimitat es va aprovar la moció dels grups municipals PSI-PSOE de Pollença, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina en relació amb el projecte tècnic de la planta de magatzematge de bateries de liti a la zona d'Almadrava, que rebutja la instal·lació de centrals de magatzematge d'energia en sòl rústic del municipi. Així, el ple se suma a l'oposició dels veïnats als projectes industrials en sòl rústic, Jilguero STU, i ara a Best Servet per l'elevat impacte paisatgístic, l'especulació i els seus riscos mediambientals i de seguretat que afecten dues zones específiques, Llenaire i Almadrava. A més, se sol·licita al GOIP que denegui l'autorització d'aquests projectes pel seu impacte negatiu, així com es trasllada la moció de la Conselleria d'Empresa, Autònoms i Energia del Govern de les Illes Balears. I també es demana una reunió amb aquesta administració per tractar la qüestió en la participació de l'Ajuntament, els veïns i les entitats econòmiques i socials del municipi. I atenció, anotau a les vostres agendes. L'Ajuntament ja ha informat de la segona edició de la Cala Brutal Local, que serà dia 19 de setembre, una nova trobada del producte local en Sant Vicenç com escenari, gastronomia, música, activitats infantils i la carrera d'autos, que no hi pot faltar. Ho podeu començar a posar ben a punt. I també nova data per anotar a l'agenda, la segona edició del Pollença Folk, recordant que els concerts havien de fer el passat mes de maig, però el varen haver d'ajornar per la mala previsió meteorològica. I la nova data és dia 24 d'octubre a les 6, a la plaça Miquel Callón, que actuaran com estava previst, Música Nostra, Nou Romancer i Figues d'un altre paner, i també hi haurà el correfoc dels Dimonis Cada Bou. L'Ajuntament recorda que té en marxa un procés selectiu per la contractació d'un auxiliar administratiu, personal laboral fix. Les bases específiques estan publicades al web municipal i el termini per presentar les instàncies és fins dia 21 de juliol. Ahir varen començar les festes de Sant Pere, que ampliran un moll d'activitats fins dilluns a vespre. Avui hi tornava cinema lliure en català a les 9:30 a la platja d'Utamarels, a la projecció de Molt lluny, un drama protagonitzat per Mario Casas. Dissabte els actes inclouran un cercavila amb els gegants de Pollença, el pamboli solidari a benefici de Baimar i una actuació de ball de pagès, tot el moll vell. Diumenge, amb motiu del cinquantenari de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, es durà a terme un acte commemoratiu al Real Club Nàutic. La jornada continuarà després amb un cercavila i la sardinada popular, revela amb el grup Red Bellis. Dilluns, dia 29, que enguany és festa, Sant Pere és festa local aquest any. Hi haurà missa solemne, acte institucional, lliurament dels premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, dinar de germanor i la inauguració de l'exposició fotogràfica Un moll 20x20, una trobada de ball en línia al Moll Vell.

0: Més coses, recordem que un cicle musical que recamanitza places i carrers del nostre municipi en concerts en acústic i diferents estils musicals. Avui tenim divendres, a Màrius Kumman Trio a Vall de l'Ajuntament i diumenge a Calla i l'Anutin, que aquest serà en un moll a l'oficina de turisme. Rotary Club Pollença va celebrar ahir l'acte de cloenda de l'any Rotary 25-26 en la tradicional cerimònia de relleu de presidència, un acte celebrat al Real Club Nàutic del Port de Pollença a l'assistència dels socis i sòcies, els seus familiars i Josep Martorell, que és el nou president. L'acte se va donar la benvinguda a una nova membre del club, Antònia Torrendell, que ha rebut el pin Rotary com a símbol del seu compromís amb els valors de l'entitat, i un dels moments més destacats de la vetllada fou el nomenament de Jaume Francesc Mulet com a soci d'honor del Rotary Club Pollença, en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva dedicació a les persones més vulnerables. El secretari, Rafael Borràs, va fer balanç de les activitats i projectes desenvolupats al llarg del darrer any abans que es formalitzés el relleu de la presidència. El president sortint cedí el càrrec a Josep Martorell, que estarà al capdavant del Rotary Club Pollença durant l'any 26-27. Martorell va presentar el nou equip de feina i va avançar les principals línies d'actuació per al nou exercici. Una cerimònia que va tancar amb un missatge de compromís amb els valors dels rotaris, el servei a la comunitat, l'amistat, la integritat, la diversitat i el lideratge, mantenint com a guia el lema de servir als altres abans que un mateix. Important recordar també que aquest diumenge, dia 28, a les 8:30, el Club Pollença celebrarà el sorteig per ballar la dama l'any 2027. Prodis està cercant personal per al seu servei d'oci temps lliures a partir del mes d'agost. Si estàveu interessats, contacteu amb l'entitat a través del correu gerencia@prodispollença.com o telefonant al 971 53 43 63. I dels esports, ja hi ha dates per les inscripcions al torneig de futbol 7 de la Patrona, que serà del 21 al 23 de juliol al camp de futbol de Pollença. Les places són limitades. Més informació a l'àrea d'esports. També hem de recordar els canvis que hi ha aquests dies en els horaris de la piscina de Pollença. Avui obrirà a partir de les 4, ja que durant aquest matí i també primer tram de la jornada les instal·lacions s'estan utilitzant per realitzar les proves del procés selectiu de la policia local. Recorden que la piscina d'Humoll manté el seu horari especial. I horaris especials que hi haurà als poliesportius municipals. Per dilluns, dia 29, dia de Sant Pere, que enguany és festa local, a Pollença estarà obert de les 9 de matí a les 9 de vespre, però el gimnàs estarà tancat. Hi haurà horaris especials a la piscina, que serà de 10:30 a 6:30, i el rocòdrom obert de les 9 a les 8:30. Les instal·lacions esportives del Port de Pollença sí que estaran tancades. I el Corsari de rugby faran escola aquest estiu a la platja de la Gola, a la zona de vòlei, tots els dilluns, dimecres i divendres de 6:30 a 8, és a partir de 6 anys i és una activitat gratuïta. I acabava amb informació de dues esqueles. Ha mort Antònia Cifra Suau del Can Redó. Antònia Cifra Suau del Can Redó, a l'edat de 75 anys, i la vela es diu menja de les 10 a les 12:30, les exèquies a les 11. I també ha mort Toni Suau Moreno, Toni KTDN, Toni Suau Moreno, a l'edat de 59 anys. La vela és demà dissabte de les 5 a les 8 al cementeri de Pollença. I arribam a les 12:07, feim una pausa, publicitat, un pot de música i acabarem aquest programa, acabarem la setmana aquí als matins de Ràdio Pollença en les estrenes de cinema. Encara no tenim en Pets Olivelles per aquí, però bé, vos contarem què se presenten a les cartelleres aquests dies.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9, Ràdio Pollença.
5: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
0: Un cor estima un arbre. Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de la FM.

0: Bé, molt bones a tots. Com sempre feim en aquestes hores, un divendres, hem de començar la secció d'estrenes de cinema. Sense en Pep, jo vull dedicar-me a aquesta cançó de Blink, I Miss You, Pep, perquè...
1: We miss you.
0: No te missatjam, que també l'enviar missatges, però l'enyorava en Pep. La setmana que ve, en teoria, torna.
1: Ja torna.
0: Notici, però hem de fer les estrenes sense en Pep. Ha canviat de nom aquesta secció. I bé, ja diria jo d'una de les pel·lícules més interessants d'enguany, que ara comentarem un poc l'història. És bastant parescuda en aquesta de Backrooms de terror que ara hem començat, perquè ara, com molts sabeu o haureu escoltat, la majoria de youtubers, creadors de contingut que feien curtmetratges, ja estan tenint el seu espai a Hollywood, a les grans pantalles, i se'ls està donant un poc aquesta oportunitat. I de bé, hi ha moltes pel·lícules avui, no sé...
1: Però primer de tot que hem de dir que tu i jo fa estona que no coincidíem, Fa bastanta estona que no coincidíem, tu i jo.
0: En un cinema.
1: No, aquí.
0: Aquí,
1: aquí hem fet un programa. Vam començar quasi tot aquest pres, ho he pres quasi gairebé de tu, és a dir, que m'ho vas ensenyar, i ara, clar, com que no m'ho
0: vaig fer que ets presentes, un alma libre, no? Ja pots anar per la teva, però sí.
1: El
0: cinema, que mos agrada a tots dos, hem de comentar, hi ha moltes coses.
1: Sí.
0: No sé per on començar, la veritat. Per exemple, fan una nova entrega, no?, de Marvel, que és un poc, no és perquè sigui una dona, però és un poc rara aquesta, ja s'estan inventant i parlant de Supergirl, que és aquesta nova estrena de Marvel, de DC Comics, que segur que està fusionat, però és de DC, i ara s'han inventat una Supergirl, una Superman. Però bé, la sinopsi és, que prenem com a referència la recent minissèrie escrita per Tom King, aquesta pel·lícula promet, segons ells, una visió diferent de lo que la majoria pensa quan li ve a la ment la cosina d'en Superman, perquè és la cosina d'en Superman, no? Jo crec que és que hi ha millor una història paral·lela, però bé, és la cosina d'en Superman, i diu que veuran la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares des de que era un nadó, i Supergirl, criada a una roca, a una estilla de Krypton, i va veure morir assassinat de maneres terribles a tots el que la rodejaven durant els primers 14 anys de la seva vida abans de venir a la Terra. És a dir, Superman, com sabeu, el van enviar a la Terra per protegir la Terra, i ella ve de Krypton, que és el planeta d'en Superman. I aquesta pel·lícula s'estrena avui als cinemes, està dirigida per Craig Gillespie, no tenim molta informació d'aquest home, no ha fet tampoc moltes coses interessants, però està protagonitzada per Emily Alco, que és una supermana, que aquesta dona sí que l'han vist a altres pel·lícules de Superman, com per exemple aquesta rea que se va estrenar fa res. També poden trobar en Jason Momoa, així com a curiositat, és un dels protagonistes. Més coses que estrenen avui, per exemple, la pel·lícula estrella de la que parlàvem, que és Obsession. Aquesta Obsession, ara tenim un tràiler preparat. Què passa, Jaume, que te vull canviar?
1: M'he quedat sense internet.
0: No hi ha internet.
1: M'he quedat sense internet. Coses des directe.
0: No volen que parlem d'Obsession. I bé, aquesta pel·lícula d'Obsession, vos contarem abans de la trama, la història del director, perquè és molt més interessant, i és en Curry Barker, que és un al·lot que té 25 anys, si no ho veig malament, i és un youtuber, no?, que feia curtmetratges en el seu canal de YouTube, i va fer un curtmetratge que li va donar bastant a conèixer, i va dir fer una pel·lícula amb 750.000 dòlars de pressupost, que és el que xerràvem abans amb en Jaume, que sí, ja s'ha de tenir un pot de capital per poder invertir això. Va decidir fer aquesta pel·lícula de manera alternativa perquè no és en cap productora, sí que posteriorment la va vendre, ara ho contarem, però bé, 750.000 dòlars, i va decidir fer aquesta pel·lícula. Molta gent li volia comprar i va dir no, jo vull ser fidel a lo meu, vull que la història sigui tal qual la conjo, i finalment la va treure als Estats Units, va

0: ser un èxit número 1 a taquilles per totes bandes, li seguien les ofertes fins que va vendre drets d'explotació de la pel·lícula a una productora per 15 milions de dòlars, una pel·lícula que li va costar 750.000 i ja ha recaudat fins a 300 milions de dòlars majoritàriament als Estats Units. S'estrena avui aquí a Espanya i a moltes altres bandes i la podran veure gairebé tots els cinemes, a Festival Park, a Cinesa, també a Arte 7, a Fan, o Cimax, la podran veure. I d'haver, si vos pareix, vos posam aquest tràiler perquè jutgeu vosaltres mateixos aquesta trama de terror romàntic, no?
1: Sí, és com un terror thriller romans, així, i té un 7 en 2 a Film
0: sí,
1: Affinity, o sigui, bona pinta.
0: Affinity i té bona pinta, però són dos gèneres que no se solen mesclar molt, thriller psicològic, thriller romans, però bé, jutjau vosaltres mateixos.
2: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
3: Voy a por chupitos.
2: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
3: ¿Qué?
2: Déjalo, se me ha olvidado.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
3: Te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, muchísimo. Es un amor que solo la ramita de un sauce llorón podría conjurar. Me parece muy raro que estéis juntos de repente. Y súper en serio.
2: Creo que Nicky está pasándolo muy mal. ¿En plan qué? ¿Está bien?
3: No.
2: ¿Qué hechizo le has echado? Llamaba para ver si hay alguna forma de cambiar el deseo.
4: Lo siento, no hacemos eso.
2: ¿Entonces va a estar maldita para siempre?
4: Pues sí, al menos mientras tú sigas vivo.
2: ¿Mientras siga vivo?
0: I va bé, això era un tràiler d'Obsession. No ho podeu veure visualment, però una interpretació espectacular de tots dos, sobretot de Nind Navarre, que és aquesta dona que feia de posseïda, no?
1: Sí.
0: Que ja s'ha de... Ja s'ha de... S'ha de currar,
1: s'ha de saber,
0: no? S'ha de saber fer-ho. Si vos pareix, llegint qualque crítica, per exemple, en Javier Ocaña, que li agrada molt a en Pep, bomba mediàtica i artística, una pel·lícula sèrie profunda, descatxerrantment divertida i salvatge, amb una premissa que apareix un joc de nins per a noves.
1: Sí, jo el llegies un poc per damunt les crítiques, i amb aquesta de Cinemania, que diu una de les pel·lícules de por més pertorbadores de l'any, un exercici cinematogràfic ple de crítica social, creativitat, més que totes aquestes coses, i una particular visió de Curry Baker, que és el director.
0: I també critica un poc la manera de... És una ironia, no?, de la moda avui en dia, que és molt poses i molt temporal, molt... No?
1: Exacte, toca totes les tecles,
0: reflexió,
1: toca bastantes tecles, no només és pop, no saps ni quin gènere l'has d'englobar realment, perquè és pop, però hi ha romans, i toca moltes tecles, tu el que tu dius, toca molt de temes actuals.
0: També, per exemple, una crítica que diu Curry Barker apunyala el nou patetisme incel a Obsession, un artefacte explosiu quasi perfecte. És això que dèiem, no? Aquesta visió de veure l'amor un poc... A lo millor que la gent més... no? És un mallor que se pensa... És una manera de reflexió, no? De reflexionar sobre aquest nou amor i en Curry Barker, amb els seus 25 anys, ho ha fet a la perfecció i supos que se l'estaran rifant per totes bandes en aquest lloc.
1: I el que parlàvem abans, que no ja està bé... És a dir, quant de temps fa que no ven grans produccions de sa Warner Bros. O de sa 20th Century Fox i tal? Per què? Perquè ens hem d'acostumar que qualsevol persona pot tenir una idea genial i el pot petar. És a dir, perquè aquest home, aquest altre mirissedat que té, va anar amb aquesta idea no sé quanta gent, la gent no el va rebre i després, mira, Vesperon no va voler canviar els seus ideals, que això és molt important, és a dir, tenir els teus propis
0: que
1: ideals.
0: Que també Hollywood o qualque productora relacionada te farà una milionada i qualsevol canvia guió, ell va dir, no? I al final, bé, van oferir 15 milions per drets d'explotació de la
1: pel·lícula. Va seguir fent els seus principis, va seguir la seva intuïció i mira, per on.
0: Sí, que en aquesta lot tampoc li feia falta U2Bs, perquè com dèiem, no, esperen que sigui una tendència que segueixi d'aquests directors que comencen fent curs a YouTube, a altres plataformes i arriben a les grans pantalles com ha estat. Ho sé, cas, com va ser el cas d'aquest de Backrooms, de la pel·lícula de terror, que va ser igual, una pel·lícula que se va fer a partir d'un curtmetratge i bé, s'estrena avui a tots els cinemes, així que si no teniu cap pla per aquest cap de setmana, ja sabeu, podeu anar a veure Obsession. No sé quin pegui és aquesta pel·lícula, però segur que és per adults. No me surt per aquí ara mateix quin pegui, és a dir, la recomanada, però bé, segur que és...
1: Sí, més bé recomanada d'adolescents adults que no...
0: I està en els rànquings de l'FA la primera rànquing de cinema de terror dels darrers 5 anys.
1: Ni més ni menys.
0: Així que mirau, no són paraules menors. També, més coses que s'estrenen avui, Viaje al País de los Blancos. És una pel·lícula de drama basada en fets reals sobre immigració, una història real d'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poblat i li treu l'idea d'un país de blancs, no? És aquesta somni que tenen molts, un joc llunyà que alimenta la seva curiositat. Després d'una travessia plena d'obstacles, arriba a Barcelona i descobreix que la vida allà no és com ell l'imaginava, fins que coneix a Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més del seu amor i suport, la possibilitat d'un futur. Usman no només l'aprofita, sinó que ho transforma en qualque cosa molt millor, no? És una pel·lícula espanyola dirigida per Dani Sancho. Dani Sancho s'estrena amb aquesta pel·lícula.
1: I cal destacar el repartiment Nema Vilarasau, que va ser el Premi Gaudí, li van donar el Premi Gaudí d'enguany, i després en Jordi Bosch, també, que també són, cal destacar. I el nou actor, que és aquest que fa de protagonista, que és Nousmar Umar.
0: Idò, això en quant a aquesta pel·lícula, no se va molt bé, però té un 6,9 a Film Affinity. Mira, bueno, avui estan donant bones notes. L'única que està un poc així és la de Supergirl, un 5,3, com a totes aquestes produccions que no ho havien dit, però d'moment duim una mitja de més de 6.
1: Està bé,
0: eh?
1: està bé.
0: I una altra pel·lícula que pareix que té molt bona pinta, es diu Power Ballad. És una pel·lícula irlandesa que té com a protagonista en Paul Rudd, en Nick Jonas, que és un membre de Jonas Brothers. Un repartiment un poc estrany també té
1: en Jack Reynor, també, que és bastant bo, i ha fet moltes pel·lis bones, també surt, veig.
0: Sí, és un repartiment bastant bé.
1: Sí,
0: curiós, i és una comèdia dramàtica, també musical, per que no vos agraïn musicals, i doncs la vostra pel·lícula té un 6,3 a Film Affinity, i bé, les crítiques majoritàriament són bones, diuen que la química entre Paul Rudd i Nick Jonas eleva lletres robades, que es concebi lletres robades, per disfrutar la música i el bon rotllo que deixa les pel·lícules de Carney. 4 estrelles li donen la majoria, així que mirau. I una sí que jo no sé quant de temps de vida els hi queden a aquesta gent, la darrera pel·lícula de Jackass. Ja me te sona, Jackass, són aquests joves, bé, joves ja no són, que feien reptes extrems, no? De...
1: Me sona, cosa he vist, que passaven amb un cable d'un edifici a un edifici, són aquests, no?
0: Segurament ho hauran fet, s'han ficat amb jones, han fet... No, coses tentant a la mort. Està en Estivó, no?
1: I van fer una pel·lícula que fil de, que era un que d'una, o sigui, feia una prova que anava d'un per damunt d'un fil, un alambre d'un gratacels o un altre gratacels.
0: No sé si han estat... No, però aquests són reptes estúpids, però aquells de fan a la vida real, eh? No és ficció.
1: Sí,
0: reptes estúpids per gairebé que està arrossant l'autolesió, tot això. Fan coses molt americanades, no? Reptes d'aquest de botar en rampes, pegar-se amb objectes raros, caure, sí, posta...
1: Que nosaltres no ho faríem en condició normal.
0: Reptes asquerosos, també, que s'està un poc mal educat, i està en Steve-O, aquest home, uh-huh, i en Johnny Knoxville, que són un protagonistes, que en Steve-O, pobret, ningú sap com està viu, encara aquest home, després de tot. De tot el que ha fet, però han fet coses que no vos podríeu ni imaginar. Jackass, molta gent els reconeixerà. I de Jackass, lo millor per al final, lo mejor per al final, s'estrena també el dia d'avui amb els mateixos protagonistes de sempre, que crec que no ha mort cap de Jackass, encara, però
1: encara bé, no, no?
0: Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Dave England, són un membres, i de la sinopsi és que Johnny Knoxville i la resta del grup tornen a la gran pantalla, en la seva darrera i definitiva aventura, perquè no n'aguantarien molt més. Aquests van ser molt famosos en un 90, fent aquestes pel·lícules, aquests reptes extrems, però bé, amb acrobàcies completament noves, juntament amb alguns dels moments més inolvidables i moments més memorables del passat, és una celebració salvatge i desenfrenada de l'esperit tot el que duia Jackass, que han definit la saga durant més de 25 anys. I jo no sé com ho faran, perquè ja no són joves i ja estaven un poc farts de fer tot això. No, perquè és que físicament molts tenen seqüeles de tots aquests reptes que fan. No?
1: M'ha fet gràcia que estava llegint les crítiques i n'hi ha una de Hollywood Reporter que diu: en lloc d'enviar a l'espai exterior cançons o missatges de benvinguda amb distints idiomes, haurien d'enviar aquest tipus de pel·lícules. Garantir-la com a extraterrestre i considerar-la que no es mereix la pena invair el planeta. O sigui, m'ha fet una trobada curiosa. Sí. Perquè totes són bones, excepte aquesta, que diu que no hauria de... que els poso un poquet així com de friquis, el que diem tu, que fan aquestes coses extremes i fan...
0: Mira, per exemple, algunes de les coses que feien bé, coses a les seves parts íntimes, això de menys, però, per exemple, bromes, com que un dels membres de Jackass li van fer una broma, que va anar a la cuina de sa mare i se va trobar un cocodril, un caimà viu, a la cuina. Crec que el caimà se'l podria menjar, si volgués, el que està adiestrat també. Van a ficar en Steve-O, que és el que estan espanyant, a surfejar en tiburons. Després, en Johnny Knoxville també va sofrir una hemorràgia cerebral, una d'aquestes proves, que va fer acrobacis en toros, no?
1: Sí, molt surrealista.
0: Un fierro de tota la vida,
1: molt,
0: sense experiència ni res, i dalt, una morrer cerebral, també reptes així, no? Que...
1: Vaja, tot cridant a sa vida, no? En vez d'allà de sa mare.
0: Exacte. I de bones notícies per molta gent, ja la darrera pel·lícula, però jo crec que tothom és un poc curiós, però bé, encara no té cap tipus de crítica, però...
1: No.
0: Això, òbviament no la fan per ser una obra mestra cinematogràfica. No sé, Llama, tu vols comentar alguna pel·lícula més que trobes per aquí?
1: Bueno, jo he vist... Bueno, no, és que no sé si, com que tu ho has preparat, no sé si s'estrenen aquí o no. Aquesta de morir no sempre sale bien, s'estrena aquí, ho has mirat?
0: S'estrena avui, sí.
1: S'estrena avui aquí també. No és que tingui massa bona crítica, perquè té un 5 en 5, que és una pel·lícula espanyola, i Anna Tamara Casanella, Nana Wagener, que Nana Wagener sí que és bona. Després en Raül podríem parlar, per exemple, va d'un marit i d'un germà, d'en Rosario, que han quedat sense feina, i després de acomiadar-los d'un acomiadament improcedent, quasi no me sortia. Per pagar les deutes, decideixen sequestrar el cadàver del seu ex-jefe, o sigui, per demanar un rescat. És un poc surrealista. Després Ninés, una acaudalada dona dona del mort, i els seus fills tenen uns altres plans. I tot a partir d'aquí se desenvolupa tota una sèrie de comèdia. Però ja dic, té un 5 en 5 rescadet, i no té... Només té una crítica de La Vanguardia, diu: malgrat faci falta l'ambició estètica, pinta, treu brill o treu el repart d'aquesta comèdia negra social. O sigui, bé dir que gràcies al repartiment l'història surt, perquè si no, no hagués estat massa cosa.
0: Una pel·lícula de mediocre, no? Que no vol dir ni bona ni xereca.
1: Moltes vegades passa que el que és el tema de la pel·lícula, el que es contesta, el contingut és bastant mediocre, i després passa que tens un repart i ho fan bo. Una altra que no sé si s'estrena és Los últimos días de María Antonieta. Aquesta s'estrena o no s'estrena?
0: No ho sé, ja no la trobo per aquí.
1: No l'has preparada. Bueno, la tinc... Bueno, jo la vaig a filmar a Affinity, eh? Jo et digo que vaig a filmar a Affinity, però no sé si s'estrenen aquí, clar. Si et doy mi després... No,
0: les
1: no.
0: Que s'estrenen avui les amb...
1: En cinema.
0: Ja, sí. El que sí que poden dir que, per exemple, Netflix, si no heu vist aquesta nova de Torrente, record en taquilla, l'estrenen avui a Netflix.
1: Sí, sí, és vera. Torrente Presidente.
0: També n'estrenen qualcun interessant, com El chico de la última fila, que bé, és una pel·lícula, una sèrie de, és una sèrie de televisió, perdoneu, un drama thriller que du bastant, és bastant esperat a Corea del Sud perquè són actors bastant coneguts per allà, i veurem, parlarem amb què tal les crítiques. I també surt una de Avatar, la llegenda de Aang. Combinen Avatar amb Airbender, no sé si vos sona, que és una pel·lícula fa molt d'anys, i veurem què tal. I el que sí que estrenen, per això és el 3 de juliol, és Magallanes, no? És una que s'estrena divendres qui ve, protagonitzada per en Gael García Bernat, és una pel·lícula de Portugal, i diu i conta la història sobre en Magallanes, no sé com se diu en català, però bé, és una, aquest navegant portuguès que...
1: No té traducció això, Magallanes sí, és Magallanes.
0: Que va anar a la corona espanyola i va ser un que va arribar a les Amèriques, per primer pic, no la...
1: Sí, sí, és Conquistador,
0: sí, Magallanes. Conqueridors, i és una pel·lícula d'aventures, drama històric, no sabem fins a quin punt està... es digna la realitat, s'ha fet la realitat, però és un 6,1, té un 6,1, i no està molt malament, les crítiques tampoc, però podem veure el tràiler, què opineu?

0: Serán hasta darnos las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
1: La fiebre del Espíritu Santo.
2: Las tuas águas serenas son vastas. Y es más cruel.
3: Està en portuguès, el tràiler, no el podem veure, però sé que poden dir que és una pel·lícula feta en 4/3, que és aquest format de televisió antic, no? I tot molt analògic, molt, no? Per la part d'art, no? De cuidar l'imatge i tot això és bastant original, però bé, té molt bona pinta. La podreu veure en cinemes el 3 de juliol i està en 4/3, és a dir, quadrat, no horitzontal. I Jaume, crec que volies comentar qualque cosa.
4: Sí, mira, dia 25 de juny és que ha tingut molt de rebombori, la veritat, perquè clar, es fa molta estona a xerrar d'ella i va ser una persona molt important, però ara s'ha fet aquest... És una minissèrie de televisió, està en Movistar, es va estrenar ahir, dia 25, i se diu La Más Grande, és dedicada a Rocío Jurado, és a dir, encara veig que no té molta crítica, perquè clar, se va estrenar ahir, no té ni molt de comentaris, però bé, són 4 episodis, i parla de la figura d'en Rocío Jurado i de com, no només com ella com a artista, sinó com a persona. Bé, fan un recorregut i una mica d'homenatge en aquesta icona de la cançó folclòrica espanyola.
3: I va bé, què vos recomanaríem avui? Per exemple, si heu d'anar, si voleu sortir en un cinema, òbviament heu de veure l'Obsession. No és una pel·lícula de por, de terror, però sí que és tensa. És un thriller un poc de por, però no és una por extrema.
4: No te deixi indiferent, jo crec que sortirem d'una altra manera.
3: Exacte. Si vostres fills, vos a mi, volen anar al cinema, que vagin a veure la de Jaques, òbviament perquè els hi agradarà. Si no voleu sortir de casa, podeu veure la Torrente Presidente, si no l'heu vist encara. O, per exemple, si voleu començar una sèrie, la de El Chico de la Última Fila. I va bé, també hem de dir que va sortir El Manuscrito de Dante, una pel·lícula protagonitzada per Oscar Isaac, que és aquest de Dune, de moltíssimes sagues, però ha estat un poc una decepció, un 4,9, tampoc comentarem molt, però era una història un poc estranya sobre un lloc que robava un manuscrit de Dante. I va bé, Jaume, si vols qualque cosa que hagis vist, vols comentar?
4: No he vist ja la darrera vegada que li vaig dir no he vist massa cosa, però podria recomanar, per exemple, una que ja la he recomanat jo i la recomana en Pep, o sigui que és una que se diu Widow's Bay. És molt, molt peculiar, no deixa de ser, ja ho va dir en Pep i també ho torno a dir jo faig molt de cas en Pep i quan en Pep de recomana una cosa jo la faig extensible. I va sobre un bagle que trien, que no vol ser triat, i és una mescla com de comèdia. També és un poc com el que estàvem dient d'obsessió. És una mescla que no saps a vulgar de catalogar de gènere. És una mescla entre por, òbviament, surten moments de por, i està molt bé perquè la van donant a contagotes, que el que va dir també en Pep. És a dir, me la van donant a contagotes i la van com a dosificant, així no mos empatxam. Està molt bé aquesta duida, us veig.
3: I de qualque cosa més que hagis vist. Jo ara t'he dit que estic veient les de... no són les millors pel·lícules, però ho veig com una sèrie que és la de Destino Final, totes aquestes pel·lícules.
4: Destino Final, Destino Final jo les he vistes totes.
3: N'hi ha qualcuna bona, però la majoria són...
4: Són d'escrim, jo també les he vistes totes.
3: Estranyes. Però bé, també si estàs veient From, avui surt el darrer episodi de la nova temporada.
4: From, sí. Aquesta és la tercera, no? Temporada ja ara, de From.
3: La quarta.
4: Jo he començat a la primera, perquè la m'ha dit una companya, m'ha dit, mira, From, has de veure From.
3: És espectacular aquesta sèrie. Sí, té un 6,7 a filmar. Jo fa que la veig, Jaume, no sé quant d'anys.
4: Jo ara estic per la segona temporada.
3: Els hi costa treure episodis. Mira, la primera temporada de From és de 2022. Des de 2022 que va sortir el primer episodi,
4: sí, sí, de fa
3: a contagotes, i no te mori la temporada sencera a HBO, te la van donant episodi per episodi.
4: Com mateix que t'ho dic, això de Widow's Bay també la te van donant dosificada perquè no te'n bafis.
3: La recomanació From és parescuda a Lost, Perdidos, sí. Està protagonitzada.
4: Com més estranya.
3: Està protagonitzada per un mateix actor.
4: Sí.
3: I bé, diuen que te castiga aquesta sèrie, no? És una sèrie de 4 temporades, 40 episodis, hi ha un misteri, un poble de malson en un centre d'Amèrica que atrapa tothom qui entra, no poden sortir, és a dir, van amb un cotxe per la carretera, se troben un tronc i ja estan en aquest poble. Què passa? La curiositat, que els seus habitants lluiten per mantenir una aparença de normalitat, però també han de combatre unes criatures que surten del bosc i que els maten al vespre.
4: Surten
3: de dia,
4: vespre,
3: no, surten,
4: exacte,
3: de
4: sí,
3: dia
4: sí.
3: No surten. Però què passa? Que hi ha un misteri que ni mateixos directors saben que... I això direu, no, és un poc estrany, però és el que li dona la gràcia, que no saps què està passant ni
4: és
3: què passarà.
4: És que dones impressió, així com va, evolucionant, de que no dius que no saben ni si històric han escrit.
3: Exacte,
4: no,
3: però això li dona gràcia.
4: Sí, sí.
3: És la gràcia que té, també,
4: sí.
3: Saps? Perquè és un misteri que dius, és que no sé per on aniran, no sé per on aniran.
4: Jo però estic ara en el punt de quan construeixen l'antena damunt l'hotel, que posen l'antena per fer una senyal exterior, o almenys hi troben qualque senyal, i estic en aquest punt. I crec que això és final de la primera temporada.
3: Pot ser, però passen coses que quan passen dius... Aplausos a nou directors, a nou guionistes per la creativitat que tenen, però és una sèrie molt, molt bona, 6,7 de Film Affinity. La cinquena temporada és la darrera, i és molt bona. Si vos va agradar Front, Perdidos, aquestes sèries de misteri...
4: Clar, ja ha sortit.
3: La cinquena no. S'estrena 2027. Ara, avui surto de l'episodi de la quarta, que ja t'he dit jo que me'l veuré. Uh-huh. Avui me veuré el de l'episodi aquest i demà m'aniré a veure.
4: I això està on? En quina plataforma?
3: HBO.
4: HBO.
3: HBO. Uh-huh. I ve una de les millors sèries de darrers anys,
4: sí, sí.
3: Sense cap tipus de dubte, i amb actors que... llevant en un protagonista que és en Harold Perrineau, que és aquest de From i de Matrix també.
4: Uh-huh.
3: Vaja, tio, no ha fet gairebé pel·lícules, però ha fet Matrix, Matrix, Perdidos i ara From, és a dir, tio, ha agafat un projecte que...
4: Els temes que els agraden, no? O sigui, si sí, sí. Dir, puc
3: i
4: dir
3: després,
4: que no.
3: 28 setmanes després també va fer, que és aquesta d'en Cillian Murphy, de 28 dies després, que després
4: uh-huh,
3: va fer...
4: Sí.
3: I ara 28 anys després que no s'ha xerrat res d'aquesta pel·lícula. Però bé, això és la meva recomanació, si vols voler començar una sèrie. I anau a veure Obsession, al cinema, que segur que
4: totalment.
3: És un any diferent, que és una de les millors pel·lícules de darrers anys. I d'haver, Jaume, no sé si vols afegir res més.
4: Totes hem de donar als nostres oients molt bon cap de setmana llarg, perquè hem de recordar que aquest dilluns et s'empera, per tant no venim nosaltres, o sigui, ja vendríem dimarts.
3: Exacte, nosaltres no hi serem.
4: Vos desitjam que no passeu massa calor, que passeu molt bon cap de setmana i que disfruteu.
3: Sí, ho posen cins, que aprofitin per anar a la platja aquest cap de setmana, almenys no. I res, mos despedim d'aquí fins dimarts, que vos tornem a saludar amb un bon dia i vos informarem de tot el que ha passat aquest dia de Pollença. I de bon cap de setmana a tots, bon cap de setmana Jaume,
4: bon cap de setmana Bruno,
3: bon notícies perquè divendres que ve ja serà en Pep, un altre
4: sí,
3: serà estrenes amb en Pep, no
4: sí,
3: saps en
4: sí.
3: Pep, però res, moltes gràcies a tots i bon cap de setmana.
5: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
6: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
7: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
6: Vos esperam a tots.

tinde fred, il verano tinde fam. Tristes son les gentes que tan fet callar, recorren els teus carrers, recorren el teu passat. Tristes son les pares que han bombardejat, avions de la llibertat, en la nit dels oblidats. Tristes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanals, amb la lluna de regals.

cap i enterra cau esmortida. I com veu que ha recobrat el compte, diu a la pastora que ell és tot sol qui l'adora, que ell el pastor ha degollat. Va sortir un fantasma blanc, la cara del compte mira i a la seva cara tira

A l'hora de sopar tinc un secret que no t'he dit i ara ja faig tard en udinar de Palma, en udinar salat. Allà ningú t'espera quan t'arribes aviat i un mort de dins la catxa, una catxa de Portland i un vell que no se cansa, no se cansa de xerrar. I un dia que s'espanya i un dibuix que és espanyada. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat. Mortadelos a les mans, mortadelos amb fileres, mortadelos amb texans, els duien quan tu no hi eres. Un secret i un campanar, i un inici i un final, i un dia que comences, i un dibuix que has començat.

A l'hora de sopar tinc un secret que no t'he dit i ara ja faig tard en udinar de Palma, en udinar salat. Allà ningú t'espera quan t'arribes aviat i un mort de dins la catxa, una catxa de Portland i un vell que no se cansa, no se cansa de xerrar. I un dia que s'Espanya i un dibuix que és espanyada. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat. Mortadelos a les mans, mortadelos amb fileres, mortadelos amb texans, els duien quan tu no hi eres. Un secret i un campanar, i un inici i un final, i un dia que comences, i un dibuix que has començat.

Per Liverpool Gestar.

0: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
4: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Hola, sóc Ernesto de Barro Gallet. Jo no ser molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
6: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
5: Vos esperam a tots.
7: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
1: El programa que escoltareu a continuació és d'una remissió de Ràdio Pollença.

0: Pertenec a la confraria de Pollença i també som el patró major de la confraria. Jo, quan vaig embarcar, tenia 21 anys, no ven de família de pescadors. Avui hem sortit a pescar la llagosta, nosaltres pescar la llagosta en xarxes de tremall i ens dedicam a la llagosta des del mes de principi d'abril fins a final d'agost. Bueno, de tot d'una que vaig embarcar, se li fa el més peix. La pesca per jo ha canviat molt. La relació que tenim a la llonja és cordial, és molt cordial, perquè nosaltres depenem d'ells. És a dir, el punt de primera venta autoritzat aquí a Mallorca, l'únic punt és OP Mallorca Mar. El nostre dia a dia a la pesca és com heu vist, sortir de bon matí a pescar, ara en temps de llagosta llevant les xarxes, i després quan arribam, estivant les llagostes i el peix, i ho preparam per enviar cap a OP Mallorca Mar. Tenim un transportista que fa el viatge cap a Palma per demà de matí per se subestar a la subhasta de la llonja. Si tenim altres feines de dobar xarxes o clarir xarxes, és el nostre dia a dia. Quan arribam en terra no vol dir que hàgim acabat la feina.
1: I amb aquest vídeo donem la benvinguda a aquest programa especial que tenim, que havíem, ja vos hem adelantat avui de matí, que és especial per les festes de Sant Pere. Aquesta veu que heu escoltat ara en el principi, segur que molt ja l'heu conegut, és la veu del patró major del cofredí de Sant Pere, en Joan Suau. Joan, bon dia, com estàs?
2: Bon dia.
1: I també tenim per parlar de les festes en el regidor de festes i esports, que és en Mateu Tuguares. Mateu, bon dia, com estàs?
3: Bon dia.
1: Si vos pareix, ja que hem escoltat aquest vídeo tan xulo, que m'ha agradat molt, Joan, com està el tema del cofredí ara mateix, ja en relleu generacional? Ja sé que tu ets jove.
2: Bueno, jo ja som d'un més vell. Bé, la cofredí, ja diguem així.
1: Quan hi ha més joves que tu.
2: Sí, hi ha gent jove, ara relleu n'hi ha poc. És a dir, gent que se't vol posar a pescar de nou, hi ha poqueta gent. Tenim problemes, no només aquí a Pollença, sinó a nivell de tot el Balears, el relleu generacional. Perquè és una feina que te demanen unes qualitats amb un cursos i tot això, i hi ha molta gent, i també t'has de xitxar de matí, has d'anar, surts a la mà en dies de mal temps, i a vegades se fa dura la feina, i costa un poc treball de relleu, i també he degut una mica a tota aquesta política que m'arriba de la comunitat europea, totes aquestes restriccions i aquestes lleis noves que mos posen, la gent fa una passa enrere a vegades.
1: I ja, si vols, per començar amb les festes, amb el programa de festes en si. Mateu, que mos pots explicar?
3: Molt bé, primer de tot, donar-te la benvinguda aquí a Ràdio Pollença, no?
1: Moltes gràcies per
3: ser aquí.
1: He de demanar disculpes, perquè ja sabeu que són nou, i si hi ha qualque cosa que falla, és mea culpa, en tornaré en mea culpa.
3: Ho dic perquè la primera vegada que coincidim aquí.
1: Beníssim. Gràcies, Mateu.
3: Idò, de les festes, pues, començarem en dos dies, 25 i 26, que tenim dues activitats organitzades per l'àrea de cultura, que és el cinema La Fresca, i després tenim tres dies que són els dies més importants, que seran el dissabte, diumenge i dilluns. Enguany dilluns és festa, i si voleu anem desgranant dia a dia aquestes distintes activitats que hi ha.
1: Sí, hem de recordar als oients que dia 29 en Guany Sant Pere és festa municipal, és a dir, com que la patrona cau en dissabte, si no vaig equivocar,
3: en diumenge.
1: Per tant, han passat a la festa digués, municipal que agafam, l'engafada per Sant Pere, que és aquest dilluns que ve. Si vos pareix, ja que hem encetat en so cinema de fresca, anem els dies forts, diguéssim a dissabte, per exemple, que comença amb aquests cercaviles, amb gegants, després el Pan Boli Solidari, el Vall Pagès. Hem de dir que el Pan Boli Solidari i que gran part de tot el que és aquestes festes de Sant Pere, per la part solidari s'anirà tot a Baimar. Eh?
3: Sí, ja des de fa ja bastant d'anys, crec. No sé, en Joan sap més quant d'anys. Jo puc dir que aquest darrers tres anys ha estat així, i aquest és el quart any. És el darrer Sant Pere d'aquesta legislatura que ara vendrà. Sempre se li dona a una associació d'aquestes amb un caire solidari, i no només fa aquest dia de Sant Pere, sinó també fa un sopar solidari durant la Verge del Carme. enguany és a Baimar, que no ha pogut ser aquí amb nosaltres, però hi serà demà. Demà ens contarà tot el que faran ells. I recordar, sí, que dissabte teníem aquest cerquivil els gigants de Pollença i les Bars de Sant Jordi, acompanyats de Xeremies Orats, que sempre estan a disposició en qualsevol de les festes que feim en un municipi. Sortiran de la plaça Miquel Callon i acabaran en un moll vell. I a continuació, a les 9, hi haurà un pamboli solidari, com hem dit, organitzat i a benefici de Baimar, i amb una exhibició de ball de pagès per Aires de la Cala, i no està posat en un programa, però a continuació hi haurà una ballada popular que...
1: Ballada oberta, diguéssim.
3: Per tota la gent.
1: Cap de setmana ja n'hi ha hagut de ballada, Miquel Callon, que s'hi va ser
3: tocat, no? Sí, sí, n'hi ha hagut una durant la... aquest dissabte passat.
1: Aquest dissabte passat. Molt
3: això
1: bé.
3: Seria, això seria un dissabte. Uh-huh. Per tant, tenim aquesta activitat en un dissabte.
1: Sí.
3: Seguim?
1: Seguim, sí. Seguim. Sí, seguim. Si no teniu...
3: Diumenge hi ha un acte, crec que molt interessant, que és un acte commemoratiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença. Uh-huh. És una activitat organitzada per Amic de Sant Antoni, juntament també en l'àrea d'educació també ha estat en contacte amb ells, i hi haurà una entrega de reconeixement i agraïment a totes les entitats que han col·laborat amb aquesta Setmana Nàutica, que, com diu això, fa 50 anys que se va posar en marxa i no s'ha anat aturant durant aquests 50 anys. Crec que és una activitat molt important de reconeixement de tota aquesta feina feta per totes aquestes entitats que han estat darrere aquesta. Jo crec que un lloc com un moll era, en el seu moment va ser important fer aquest bateig, de vegades que li deien bateig de mà, no? Que anaven en barca, i crec que es dona en valor tota una feina que han fet una sèrie de persones que sí, li agrairà aquesta, associacions i persones físiques que han fet aquesta feina durant tant d'anys, que van començar i que han anat continuant durant aquests 50 anys.
1: Mateu, hem de dir que això ho organitza Amic de Sant Antoni.
3: Just
1: quan vosaltres entrau, s'acaba d'anar un membre que ha vengut a parlar precisament
3: sí,
1: d'aquest acte, i hem fet un programa especial just abans de vosaltres.
3: I després, a continuació, hi haurà, cap vespre, a partir de les 7:30, hi haurà un cercavil a la tropa de corneta i tambor del soldat, que sortirà també de la plaça Miquel Callon i que verà també el moll vell. I jo agrairia, com sempre, la tropa de cornetes, sempre el que se'ls demana, sempre s'hi apunten, sempre hi són i fan aquesta, diguéssim, encetar un acte amb aquest cercavila. I després hi ha la sardinada popular, en un molt vell, que no sé quants anys duim organitzant, en Joan, això ho sap.
2: Bueno,
3: que no ara... ho posàvem aquí, Ventura, estaria bé que ho posàssim.
1: I
2: enguany, llevat de dos anys que no varen fer festes de la pandèmia, me penso que fa 20 anys que la tornem a fer. És a dir, varen començar, me penso que era l'any 2006. Que la varen tornar a reiniciar, perquè abans ja se feia, després va haver un bypass que hi va haver un paio d'any que no se va fer, i crec que va ser l'any 2006 quan la varen tornar a reiniciar la sardinada, que és un acte per nosaltres molt guapo, perquè ve molta gent de Pollença i la gent d'Omoll, de poble, és a dir, és un acte per jo que fa poble, que te pot xerrar la gent i la gent disfruta, i és un acte molt molt
1: emotiu. És un punt de trobada entre
2: la gent
1: d'Omoll.
2: Per estar damunt tuixat d'Omoll a la fresca sopant, és un plaer.
1: És un goig, sí.
3: Quant de quilos de sardina?
2: Bueno, sardina en tenim com a 360 quilos.
1: 360 quilos.
2: Ja ho veurem, normalment cada any donem menjar per aquelles 700-800 persones. Es vol dir.
1: Perquè això està convidat a tothom. És a dir,
2: això està convidat
1: a tothom.
2: No es
1: caguin d'agafar ni un tiquet ni aquesta
2: bueno, cosa. Allà, no. Sí, allà fem pagar un tiquet, una cosa simbòlica, és a dir, un tiquet de 2 euros, sí. Perquè de tot d'una no fèiem pagar. I era un dergivell. És a dir, la gent abusava i vàrem decidir posar una cosa simbòlica de 2 euros, la gent ha de comprar un tiquet i així ja duen un ordre i la gent no abusa. Perquè antes hi havia gent que s'endúa les senalles plenes.
1: I ja ho anava a dir, s'endúa, devien venir en senalles i devien carregar.
2: I en tapes i tot. I això de la sardinada, sí, el que és molt important, que la gent que vengui han de dur plats, tassó, i si han de mastegar coberts. però això també la gent ja fa un paio d'any que ho feim.
1: Ja estan conscienciats.
2: I, bueno, encara n'hi ha que venen sense, però que la gent se consciencia i no només per aquests actes, sinó tots els actes que s'organitzen a Pollença, mm-hmm. ho han de tenir en compte.
3: Jo crec que tots els actes, sí, que hi hagi menjar sempre posar amb aquesta...
1: Sí.
3: coletilla, no? De més... que tothom dugui plat, tassó i cobert, perquè és una manera de disminuir els residus,
1: sí.
3: I crec que ja la gent ja cada vegada ja fa més consciència d'això i crec que és una bona mesura, mm-hmm. perquè si no és, la despesa de plàstic en aquest cas, o paper de cartó per a plat seria...
1: És una despesa, sí, és una manera d'evitar fems sí. innecessari.
2: També hem de dir que durant la sardinada, tot ho tens quan la gent sopa allà damunt un tuixat d'humoll, o xeramies orat també toquen pel mig de les taules ambientant un poc al vespre.
1: Així ho veiem, amenitzat per xeramies orats,
2: sí,
1: que sempre, com ha dit en Mateu molt
2: sempre
1: bé, sempre
2: hi són. Des de l'any 2006... que feia la sardinada, cada any han vengut els xeramies orats a tot per mig de les taules i amenitzat durant la sardinada.
1: Està molt bé content bé, els
3: i també crec que és important recordar tots aquests voluntaris que van sí. a preparar, a fer netar les sardines primer, 300...
2: Sí.
3: 360
2: quilos. Sí, ja m'ho posant de bon de matí. A les 8 de matí ja m'ho posant.
1: Quan sou, Joan? Quan sou de voluntari més o manco?
2: Bueno, és a dir, a fer sardina neta, Pentura, però en saber aquelles 20 persones que venen, eh? Després anàvem a fer un berenarillo, ja començàvem el dia, sí. i després també, com ha dit el Mateu, no són només els voluntaris que fan la sardina neta, perquè tenim una colla de gent de Pollença, és a dir, voluntaris anònims de Pollença, que des de l'any 2006 venen a fregir sardina allà amb nosaltres, ajuden molts a enfarinoar la farina, a vull dir la sardina, i des de l'any 2006 tota aquesta gent han vengut sense deixar pràcticament cap any. I això és molt important, tenir aquesta colla de voluntaris que te donen recolzament.
1: I jo per això vull fer especial menció, perquè a vegades sense voluntaris no fa molta cosa. A vegades, si has d'esperar que ho faci la gent, moltes d'aquestes coses s'han de fer voluntàriament, perquè surten del poble.
3: Sí, sí, sí, si no és...
1: I d'ahir que acabam dir, Mateu, si t'apareix, dir diumenge, que aquesta rebel·lió a càrrec del músic Red Bell, no sé si ho sabré dir. Eh?
3: Red Bellies.
1: Red Bellies.
3: Panxes Roges.
1: Panxes Roges, eh? Sí, sí.
3: Són del Cudi.
1: Són del Cudians.
3: És un grup de versions, diguéssim, que animaran després la festa fins a mitjanit, o passada la mitjanit, més o manco. Mm-hmm. I tindrem aquesta final de festa d'aquesta sardinada. Mm-hmm. Sí. Sempre se fa el mateix dia.
2: Sí, sí, la sardinada sempre la feien dia 28, es diu dissabte de Sant Pere.
1: Dissabte de Sant Pere.
2: Sempre, no l'han mogut.
3: Que hagi de dir que hagi de la setmana, sempre dissabte de Sant Pere.
2: Sí, sí.
1: I d'ahir, si vols, per anar amb Cabaneria Gros, que es dilluns dia 29, amb aquesta que s'inicia el programa amb aquesta missa solent a la l'Iglésia de Mare Déu del Carme, que serà a les 11, mm-hmm. I després hi ha un acte institucional molt bell on hi haurà un aperitiu i suposo
2: que... Sí, després hi ha un acte institucional que fem la cofradia, és un acte de la cofradia, que és per donar la benvinguda a les autoritats que venen aquest dia i tot això, i també hi ha un petit aperitiu. També, si... aprofitant també per si hem de donar colta distinció en qual cura aquest acte, fet que enguany no tenim ni cap mariner jubilat ni això, perdó, fer un tradicional l'homenatge que fem als jubilats d'aquest acte, però també està convidat tot el que vulgui venir a fer un vinet i a fer menjar un trosset de cotxe o un aperitiu, també està convidat tot el que vulgui venir a aquest acte institucional damunt un truquet d'humoll.
1: Això serà just després de l'ofici,
2: sí,
1: i després a l'una ve que hi ha un lliurament de premis, de concurs de dibuix de Badia de Pollença.
2: També això s'ha fet una mica tradicional per Sant Pere, perquè és el tercer any que se fa, enguany. Uh-huh. També s'està organitzat per mig de Sant Antoni i és un concurs de dibuix que fan les escoles i Institut d'Humoll.
1: Ho veig, sí.
3: L'Institut, crec que no ho sé.
2: No.
3: Sí, les escoles de primari
2: o d'infantil. Sí, ara ho veig.
1: Boc Coris, Miquel Callon i Sant Vicent de Pol.
2: Ja s'ha fet un acte un poc així... que s'arrela per Sant Pere l'entrelleteixa de premis de aquest nen que han fet el concurs durant la setmana nàutica i tot això.
1: Això serà en el Real Cunt Nàutic, no? Que dona
3: sí,
1: un...
3: sí, sí.
1: Molt bé, i aquesta exposició amb la multa estarà oberta de dia 27 de juny a dia 17 de juliol?
2: Correcte.
3: Sí, perquè això estarà obert fins que acabin les festes de la Mare Déu del Carme, que serien les que vendran després d'aquestes, no? De dia 10 a dia 17, però ja en xerrarem en un seu moment.
1: Sí, exacte, el 17 de juliol, recordant que ets la Mare del Carme, i sí que suposo que després tindrà un altre programa de festes i ja vos tornarem a convidar perquè vengueu a explicar exacte, de la Mare Déu del Carme. Passam en aquest dinar de germanor, que és el mateix dia de Sant Pere a les dues, al restaurant de la Llonja.
2: Això és un dinar tradicional també que ha fet la cofradia per Sant Pere, un dinar de germanor, i la gent que vulgui venir o vulgui assistir se pot apuntar fins divendres 26 de juliol a la cofradia. Ara el telèfon aquest que surt damunt el programa, que és un 680-55-79-49. Per apuntar-se, si volen assistir, que és aquest dinar de germanor.
1: Sí, jo també el tinc aquí. Sí, jo suposo que ha quedat clar. I després ja passam de cap vespre, després d'aquest dinar de germanor, suposo que anar un pot a cesta i descansar un pot també.
2: També,
1: perquè el dia gros és necessari tenir forces, també hi hem de descansar. I ja després passam en aquesta inauguració de l'exposició que em comentava Joan. Oh, bé, Mateu, vol dir qualque cosa?
3: Sí, ho comentaré. Sí. Aquesta inauguració d'aquesta exposició és una exposició que està dins tant de les festes de Sant Pere com de les festes de la Mare Déu del Carme. Normalment s'inaugurava el primer dia de les festes de la Mare Déu del Carme, però per aprofitar més temps, pues, l'hem avançat un guany en aquestes festes de Sant Pere. És una, aquí en la col·laboració de l'Associació de Veïns d'U Moll, de Port de Pollença, que se fa tot en el seu local. És una exposició que és el Moll 22x22, són 22 fotografies de 22 artistes, de 22 fotògrafs que mostraran, com diu títol, la seva visió d'un moll. Jo no l'he vista, per tant no us vull dir si és actual.
1: En Joan fa així, que
2: jo me penso que és vol una muntanya, són fotos d'una muntanya vista des d'un moll.
3: No sé si totes són iguals.
2: I pintura, això vos ho explicaran després del museu, pintura tindrà aquesta exposició un fil conductor a l'exposició que se faran per les festes de Sant Vicenç.
1: Sí.
2: Tindrà un fil un poc conductor a les dues exposicions, crec.
3: Les tres, que ha dit.
2: A les tres, sí.
3: Sí, jo crec que se pot treballar perfectament. Estan xerrant d'un cavall Bernat. Cavall Bernat dit des d'un moll, un cavall Bernat dit des de Sant Vicenç, que és des de on sempre s'ha vist, no? Enllaçant a l'exposició que hi va haver a l'Iglesi de cavall Bernat.
1: Muntanya
3: màgica. Un poc va amb aquesta línia, però tot seran fotografies, no com aquí, que eren pintures. I després acabarem amb aquesta quedada de ball en línia en un moll vell organitzada per l'àrea de benestar social a càrrec de l'any d'anys Balear. Aquesta normalment és el primer any que se fa aquest acte dins les festes de Sant Pere, i les que s'han organitzat sempre tenen moltíssima gent, ve gent de, no només de Pollença i d'un moll a ballar, sinó que és una organització que du també participant de fora de Pollença, i bueno, serà la manera de acabar aquestes festes de Sant Pere. Recordar que tots aquests dies, tant dissabte com diumenge com dilluns, la taverna serà a càrrec de la Durà a Baimar, i per tant tot el que se recaudi aquest dia serà a benefici de Baimar, i hi haurà begudes, el dia de la sardinada hi ha postres també,
1: sí.
3: I tota l'organització, per tant, de la taverna en un moll vell serà enguany a càrrec de Baimar, com havíem comentat.
1: I també hem de recordar que els mercadets nocturns, el mercadet de Sant Pere, que serà el moll vell també 27-28 de juny, entre les 6 i les 11.
3: Sí, això se fa l'entrada d'un moll vell, s'organitza pues, aquest mercadet amb productes d'artesania, un mercadet d'artesania.
1: Molt bé, i de Mateu i Joan, si voleu afegir res més... Sí, no.
2: Bueno, no, jo des de la cofradia Pastiadors vull donar les gràcies a l'Ajuntament per organitzar aquestes festes de Sant Pere, i res més, i convidar tot el poble de Pollença i Umoll a que venguin a participar de les festes, que venguin a la sardinada, i tots els altres que vulguin venir estan ben convidats, i per això estem.
1: Sí, Mateu.
3: Jo vull dir que, donar la gràcia a ell que són el que fan la feina, sí. Que dir que la veritat és qui fa la feina és la cofradia de pescadors, com hem comentat, voluntaris que de la Sardinada, a Baimar, que posa tots els seus recursos, Xeremies Orats, la banda de cornetes, Uxillant, tots aquests són el que fan que la festa sigui possible. Des de l'àrea de festa el que fem és coordinar tots aquests actes i intentar que siguin duguts de tothom i que tothom s'hi senti bé i convidar tothom pues, que aquests 3 dies s'acostin molt bé a participar d'aquestes festes de Sant Pere.
1: I de Joan, Mateu, moltes gràcies, molt d'anys que visc a Sant Pere i Mare Déu del Carme després, eh? I res, i això el que heu dit vosaltres, que s'hi costi molta gent i que gaudesqui de la festa, que és important.
2: Molt bé, moltes gràcies,
1: molt bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
3: Moltes gràcies, adéu.

0: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
1: Ho patró amb això, en Joan Suau, i ara sentiu una rialla que jo me contagia, i... però l'he de saludar. Ara hem de parlar d'aquest acte més solidari, on quan ja sabeu que Pan Boli Solidari és a benefici de Baimar, i també durant la taverna, no moll bé tots aquests dies, i jo crec que na Cati, la presidenta, bon dia, Cati.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: I va bé.
1: Estàs apurada?
2: Sí, un poc apurada ara mateix.
1: Perquè li tapava la boca a Neus. Neus, bon dia, carinyo, com estàs?
3: Hola, superbé. Superbé.
1: Neus, és que me feia riure. És que me feia riure. M'encanta tenir-te aquí. Quina alegria quan t'he vist entrar.
3: Sí.
1: Neus, ara la mamà mos contarà un poquet lo que...
3: Sí, amor.
1: Ai, tu sí que ets un amor. Ara la mamà mos contarà un poquet lo que prepara.
3: Sí, bueno.
1: Perquè fa una feinada la mamà, o no?
3: Sí.
1: Fa molta feina.
3: Sí, jo no.
1: Tu no, però de la teva presència...
3: Sí.
1: Tu atreus a la gent.
3: Sí.
1: Tu faràs que tothom s'imagina un moll vell.
3: Sí.
1: En aquest pan boli solidari.
2: No té relació amb públic.
1: Això, no pot tenir millor relació amb públic.
3: No.
1: Ara, si deixa xerrar un poc a la mamà, després m'has de contar moltes coses perquè has acabat el curs.
3: Sí.
1: Espera'm un poc i després m'ho contes tot.
3: Sí, tu, Anna.
1: I a més... En Jaume t'he preparat una cançó.
3: M'heu enamorada.
1: Estàs enamorada d'en Jaume.
3: El primer.
1: Nosaltres mos enamores tu, Neus. Cati, Pan Boli Solidari, nosaltres ho deim així la gent, d'aquest dissabte, les festes de Sant Pere, en guanya benefici de Baimar. Conta-vos un poc com va tots els preparatius i...
2: Bueno, bé, amb aquesta calor, suam, però bé, ja ho tenim tot com anat i tot a punt, i dissabte prestat, pues muntarem la barra i això, i a partir de les 9 servirem ja el Pan Boli.
1: Clar, perquè duis també durant totes les festes la barra de la taverna, no moll bé.
2: Dissabte que hi ha la sardinada, nosaltres tindrem dolços, coca i gelat i la barra, igualment.
1: Diumenge la sardinada.
2: Això, diumenge la sardinada. Què dic, perdó, dissabte.
1: Dissabte el Pan Boli.
2: Sí, sí, dissabte és el Pan Boli Solidari que fem nosaltres, a part de dolços i la barra. I diumenge la sardinada posant dolços i barra. I després dilluns, que hi ha ball en línia, pues, també tindran la barra oberta i quatre cosetes per picar.
1: No la primera vegada que estàveu a les festes.
2: No, ja començàvem a tenir experiència.
1: Moltíssima. Sí. Clar, han de comprar tiquets prèviament, vull dir directament allà.
2: No, directament allà, sí. Sí,
1: sempre... Preparau per un número de gent. Que...
2: Sí, i sempre les tres associacions que rotam i duim les festes de Sant Pere no han fet mai tiquets adelantats, ben que dir sempre tot allà. Uh-huh. I així quan la gent va arribant, pues, va agafant taula i...

0: parar sí. I servir tant de pa amb olis.
1: Amics, coneguts, socis i família, ho de sempre, però bé, bé, la veritat és que sí, no mos queixam. Jo sempre dic que Pollença és un poble molt solidari i des de que va sortir que va i Mar feia pa amb oli, moltíssima de gent m'atura pel carrer, si ara demà esteu una mama crides, o sigui que sí, sempre que tenim bé. Mans.
2: Hola, Mateu!
0: Ara ja sabeu que ha entrat el regidor Mateu Togores.
2: Enamorat!
0: Perquè a na Neus li ha donat la benvinguda, a en Mateu. Ai, na Neus, quina relació amb públics que tenim. T'haurem de fitxar a la ràdio, Neus. T'haurem de fitxar.
2: Meu enamorat!
0: Ara... Home, la mama fa una feinada, Neus.
2: I tu, però, no.
0: Tu no en fas.
2: No.
0: Tu, com han dit, les relacions públiques de Weimar. Sí. Qui millor que tu? Però aquest pa amb oli ha d'anar molta gent, Neus.
2: Sí.
0: Perquè... Espera, te posarem un micro davant. Ha d'anar molta gent perquè ho veig se'n van a Weimar.
2: Sí.
0: Cati... Cati, a Weimar com està? Contem-nos un poquet d'actualització de novetats.
1: Bueno, anant fent feina, ara hem pogut obrir, que ja feia molt de temps que ens cercàvem i no hi havia manera un servei de logopèdia, perquè era una demanda que feien molts socis per unir-nos, i ara fa un meset que hem pogut tornar a obrir logopèdia i mantenim els altres serveis, els podem mantenir. Home, sempre ens fan faltes coses, sempre, qualsevol associació, ja seran dobbers o ja seran mans o ja serà per tenir un local més gros per tornar més grans, però bueno, jo sempre he estat molt prudent amb aquestes coses i me fan un pot de por o canvis a lo grande, com dic jo, i crec que si poden seguir mantenint el que tenim ara, jo me don per satisfeta.
0: Quants de socis teniu ara?
1: Ara mateix famílies afectades ja són quasi unes 160, perquè va arribant gent nova cada dos per tres.
0: Cada vegada, també cada vegada vos coneixem més. Bé,
1: i cada vegada se diagnostiquen més malalties rares. Sí. I clar, la gent se va acostant i ara, per exemple, aquesta setmana han tingut dues arribades noves.
0: I gent que col·labora amb altres, gent que paga quotes per ajudar vos?
1: Clar, tenim uns socis,
0: a part dels socis.
1: Part, després tenim socis simpatitzants, com dic jo, i d'aquests n'hi ha molts, i d'aquests n'hi ha molts que des del dia de la Fundació de Weimar estan allà. I mos segueixen ajudant.
0: I si algú que mos escolta també se vol afegir...
1: També se pot fer soci.
0: Aneu, que la gent se faci soci, no?
2: Sí, Joana!
1: A la pàgina web hi ha tots els telèfons, el meu...
0: Tota la informació.
1: Tota la informació per poder fer soci. I a més, crec que tenim un apartat a la web que posa si te vol fer soci i allà dins pots rellenar el formulari.
0: És fàcil.
1: Sí, és fàcil. Sí.
0: Bé, Neus ha donat la benvinguda al regidor Mateu Togores i farem una pausa perquè després hem de tocar un altre tema, però que encara som a les festes de Sant Pere, Mateu com a regidor de festes, tot i que vares venir ahir amb el patró major, avui hem volgut destacar aquesta part més solidari que sopar amb oli i que la taverna tots aquests dies també la duran a Weimar. Vull dir, no sé si vols afegir qualque cosa.
3: Bon dia i perdoneu primer de tot per un retard, un assumptes personals. Bueno, jo ho vam comentar i jo crec que de cada any tant a Sant Pere com a les festes de la Mare Déu del Carme hi ha una activitat solidària que sempre la fa la mateixa associació. Se van tornant entre Prodis, entre Fama i entre Weimar, no? Són el que normalment, o el que els han fet aquests darrers anys. I jo crec que és important, ho ha comentat abans na Catalina, és important aquesta col·laboració amb totes, amb aquestes tres entitats que no sé qui és que vaig sentir que deia que si no existissin els hauríem d'inventar, però tenim la sort, apollant-se de que d'ahir són. No sé qui és que ho va dir, però crec que és una cosa que és així, ben que dic que és important perquè ajuden en aquestes famílies que tenen aquesta dificultat, perquè són dificultats afegides a la vida i que de vegades pues, necessiten de l'ajuda econòmica perquè darrere hi ha serveis que costen dobbers i...

0: crec que la col·laboració a un moment de festes pues, està molt bé.
1: Molt bé, i de, després farem una aturadeta perquè a la Neus li han de posar una cançó i després parlarem d'una altra part solidari, de, ja vos abans que serà de la recolecta de les quintades, faran la donació ara d'aquí uns instants, però abans de posar la cançó, Neus, estàs graduada, ho podem dir així? Conta-mos.
2: Al final de tu.
1: Al final de curs, i quan va ser aquesta festa?
3: Divendres.
1: Què varen fer en aquest final de curs, Neus?
2: Posa nota!
3: I varen posar les notes.
1: Ah! Això. Ui! Has pensat a dir això? Que és que han estat molt bones.
3: Sí, estan contents.
1: Han estat molt bones perquè si no, no ho diria.
3: Sí. Sabeu què passa? Que en Neus fins... fins ara ha anat a Joan 23
1: a Inca.
3: Però quan que ja torna de gran i ja ha acabat el programa de Tava, pues ja l'any que ve no hi pot anar. I clar, enguany li han fet la despedida, que ha estat molt emotiva, molt guapa, i ha estat molt contenta. La mamà també molt contenta, i ha plorat, i ha
1: va fet plorar tot, molt, ha fet la mamà. Ai, se va emocionar, la mamà.
3: Sí, perquè va ser molt guapo. La veritat és que... Joan 23 per nosaltres ha estat... Bueno, nosaltres sempre hem tingut molt bones experiències per tot allà on ha passat la Neus. I aquest darrers anys a Joan 23 la veritat és que ha estat fantàstic. Per ella, per les famílies, jo crec que és un lloc que també fan una feinada i una feina molt ben feta per tots aquests nins i
1: que
3: joves.
1: Que t'enyoraran.
2: Sí!
3: Això han dit, però ves tu sobre si només volien quedar bé.
1: He dit que doy bones notes perquè quan li deman que tal la festa, el primer que ha dit són les notes.
2: Sí!
1: T'ho van passar molt bé, Neus.
2: Sí!
1: Ai. I ara, què? Seran més pollencina?
2: Sí!
1: Si tot va bé.
2: Sí!
1: Si tot va bé, te veurem per pollença.
2: Sí!
1: Molt bé. Men, quina cançó has demanat? En Jaume?
2: Tani Font!
1: En Tani Font!
2: Meu enamorada!
1: Està enamorada. Està enamorada de la vida, Neus. Nosaltres sí. Mos enamores tu. I ha triat una cançó que... I diu
2: Tita
1: molt...
2: Tita puta mare!
1: Tita puta mare?
3: Sí, senyor!
1: M'encanta, Neus. Prou títoles ens estiu i amb aquesta calor, però... Si estàs tan bé com dius, nosaltres estem contents. No me n'anam, escoltam aquesta cançó i seguim aquí conversant.
2: Sí, amor!
1: Ai, amor, quin amor, amb aquest amor de nina. Sí, amor.

0: I de la cançó que ha demanat na Neus no podia ser millor. I ara, com d'he allargat damunt sa barca, mos agradaria estar damunt la barca avui, mare meva. Molt bé, i de, hem dit que faríem una segona part. La primera part vos ha quedat clar que hem d'anar en aquest pa amb oli solidari, hem d'anar a gaudir de les festes de Sant Pere, en un port de Pollença, en un moll, però ara... Tenim, bé, no hem saludat a la regidora de joventut, l'heu sentida, però no li havíem encara donat la benvinguda a Maria José Jiménez. Bon dia, Maria José.
1: Hola, bon dia.
0: Fa una estona t'han degut sí. com a regidora de policia i també, ben Mateu, ja sabeu que també és aquí, el regidor de festes. Mateu, bon dia de nou. I
2: bon dia.
0: Hem de saludar a una altra convidada que tenim, a Teresa Cànaves, perquè ara sabreu per què. Bé, bon dia, Teresa.
3: Bon dia a tots i gràcies per haver-me convidat, que normalment no sol venir molt per aquí.
0: Feia estona no venies, feia estona no te teníem. Molt bé, Mem, quin és el motiu ara d'aquesta convidada d'Anna Teresa i que na Cat i na Neus segueixen aquí? Maria José.
1: Bueno, d'aquell euro solidari que van recollir les quintades hem de repartir el que han recollit. Jo vull dir que havien de venir una representació d'uns joves, sobretot a la quintada 2008, però, com és lògic, sona
0: ja sabem on
1: Ciutadella.
4: No pot ser
1: mai. I el que no sona Ciutadella fan feina. Així és que no tenim ningú.
0: Avui?
1: Ara Mateu a xerrar del que han recollit.
2: Això que havíem esperat, que haguessin acabat l'escola. Sí, però després no hi anem anat a caure, que era un dissabte. No.
0: Val més que hi hagi escola, més fàcils de trobar si hi ha escola. Sí, avui sí, vos diré que les 7 de matí, jo era el Cudi, a fer una cotxada,
2: i no
0: vos podeu imaginar... Tot eren
1: avui. La quantitat de gent.
0: Sí. No, una mitjana de 18 anys i pollencins i pollencines. Bé, jo crec que no n'hi ha per aquí. Estaven... avui se n'han anat molts. Han de dir que gent més gran ja se n'hi ha anat tocat de setmana. Bé, deixant Ciutadella, que avui tot el dia xerrant de Ciutadella, nosaltres fins i tot hem posat Ojale avui de matí. Ha estat la cançó d'avui. Perquè també, el que quedam aquí també...
1: Pot ser, ho hem de disfrutar de qualsevol manera.
0: Ho hem de disfrutar de qualsevol manera.
4: Per la tele.
0: Sí, tranquil·lament, sense passar calor, perquè em passarà molta. Bé, dit això, el 2008 ja sabem que no vendran, però avui voleu fer aquesta donació, no? Mm.
1: També recordar que no Anna Maria Morro no ha pogut venir per motius de
2: Personals.
1: Feina i d'agenda, però que també hauria de ser aquí, perquè també és part important, és la regidora de les... del tercer sector, no? Ho he dit
2: sí,
1: malament? No, de les
2: bé.
1: Associacions.
2: Bé, el que tenim és un llistat d'associacions que una... I anem afegint de tant en quant qualcuna, quan el vocal de les quintades pues, fan propostes d'associacions, pues, els anem afegint i després fem un sorteig. I en un sorteig d'enguany varen sortir les dues associacions que són aquí, a Baimar i la Llar Sebastiana Lledó. No? I varen sortir per un sorteig pur. El que fem els anar llevant, en el que van sortint d'aquest, i l'any que ve pues, ja n'hi haurà menys, fins que esperem que...
0: Tornes a la
2: que tornem en un començament, que tothom ja hi ha sortit, i jo sé que, no sé si era l'any passat va ser l'any de la Dana, també em varen donar a una escoleta directament,
1: de...
2: sense sorteig, a una escoleta de Namal.
1: La Cata Roja.
2: Directament. Ja no va anar per sorteig.
1: Ai, perdó.
2: Ja no va anar per sorteig. I el que feim és això. Aquests dos bés, que més o menys la quantitat se mou, aquests darrers tres anys s'ha mogut aproximadament, més o menys igual, entre 1.200 i 1.300 euros.
0: Que això són participants.
2: Ho són els que participen, perquè després n'hi ha... que van de festa n'hi ha molt més que 1.200.
0: En un dinar, això són els que van dir, perquè en un dinar tothom paga l'euro.
2: En un dinar que paguen aquest euro solidari, que jo crec que he d'agrair la feina que han fet tots els bars d'aquesta feina de recollir, i després nosaltres l'únic que fem és anar a cercar-ho, sumar-ho, dividir-ho i fer un... i venir aquí ara un dia a repartir, però no és... ha de quedar clar, no és l'Ajuntament que ho dona, sinó que són els participants de les quintades són els que donen fan aquesta donació.
0: I de 618,50 euros per a Baimar. Molt bé, Neus, molt bé, no?
3: És bueno.
0: I 618,50 per allà Sebastiana Lledó, per elles i amb elles. Teresa, compta-mos, perquè clar, no és que vagin per Fundació Cors Oberts, és concretament per allà Sebastiana Lledó. Mos expliques aquest projecte?
3: Sí, bueno, en poques paraules ho diré, intentaré dir-ho. És una activitat que ja fa un parell d'any que acollim nosaltres a la comunitat, persones que tenen problemes, diríem, amb familiars o que els engeguen de casa seva o que tenen maltracte, i els teníem aquí nostre, teníem dues habitacions, en nosaltres, n'hi ha que per debut a la situació seva menjaven nosaltres, estava tot en nosaltres, i n'hi ha que també hi dormien. I així, pues, arribat a un moment que dir, pues, farem una associació que és de la nostra fundadora, llar de Sant Maria Rafaela. I ara esperam, pues, supos que començarem, tornem a continuar, perquè el que volem és tenir puesto i acollida, perquè ha estat una temporada que hem tingut problemes i no m'han pogut fer, però que estan molt contentes de poder ajudar, perquè aquestes persones que han estat ens han donat un bon exemple i l'acollida ens ha donat una satisfacció també a nosaltres, que els hem pogut ajudar en qualque cosa, l'acollida almenys, i ajuda'ls-hi. Entens? I espero continuar, que no en tinguem moltes per una part, però que si n'hi ha, que venguin. Això és el que voldríem, no és vera? I mira, ho fèiem amb molta il·lusió, i ara hi han donat diríem un nom que no teníem.
0: Llar Sebastiana Lledó. Sí. I gràcies a aquest euro solidari de les Quintades d'enguany vos arribaran 618,50 €.
3: Doncs pues moltes gràcies, això ja és una bona ajuda. Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Molt
3: bé. Me l'agrada de conèixer aquesta altra.
0: Na Cati, no vos coneixeu personalment. Bé, na Cati, te coneixia de tu, però...
4: Sí, segur que de petita, molt bé, més de dues vegades, però clar.
3: Però tu ets jove, nina.
0: És una nineta.
3: Sí.
4: Bueno, jo, deixeu-me ja que doni les gràcies a tots els quintos, i a tots els restaurants i a tothom que participa, perquè... aquest euro solidari, jo crec que de tot el que feim, aunque sigui un euro, que sigui solidari, me toqui a jo o toqui no qui sigui, jo crec que això ajuda a que la gent vegi les coses d'una altra manera. I crec que està molt bé.
3: I jo també vull aprofitar de donar les gràcies, perquè això per jo ha estat una sorpresa. Me telefona una edició i vols anar allà? I jo no ho sabia. Pues,
0: fins ahir no ho sabies.
3: No ho sabia. Pues, moltes gràcies.
4: Aquesta sorpresa va beníssim.
3: Sí. Que n'hi hagués més, però vaja, ja em vols sentir fa.
4: Ja va bé.
3: També, sí.
0: Molt bé, Maria José. Mateu, voleu afegir qualque cosa?
2: Jo no. Bueno, jo volia comentar una cosa que mentre estava aquí pensava, que és, i la Maria José també va ser còmplice d'això, i és quan varen convidar en aquesta línia que fes un pregó d'un moll.
4: Però ja el vaig fer.
2: Ja crec està. Que va ser important, però per donar a conèixer la feina
5: sí,
2: que feis.
5: Totalment.
2: Crec que és important que la gent ho sàpiga, i sàpiga que, des de la teu punt personal, el títol ja ho deia tot, vinc a dir. Com era el títol?
4: I de sobte tot qui envia.
2: Sí. No? I crec que va ser important que el fessis i que donessis a conèixer l'associació i la teva vivència personal en tot això. Jo crec que tant el pregó que va fer com quan ens conten una història d'aquesta, com deien a Teresa, d'aquesta gent que pintura, si darrere ens contàs el que hi ha darrere aquestes persones que venen allà, pues, dones com un missatge de que és important que això segueix aquí, que seguim ajudant en aquesta gent.
5: De vegades normalitzes,
2: de vegades, no? Perquè ho dones com
4: a... Sí, i a més, jo me va, ho sent demà, de donar el pregó, perquè tothom me va
0: Cati, costa-te un paquet un micro.
4: Tothom me va fer molt de cas i jo vaig estar molt contenta i molt agraïda, ho tot ni m'ha fet una porada quan m'ho varen proposar, però bueno, després... I hi va haver molta gent que m'aturava per un carrer, gent d'un moll, i me deia, no m'hagués pensat mai lo malament que ho heu passat a la família. Ostres, saps? Com que ho veien d'una altra manera. I el que dèiem, a vegades normalitzant les situacions i vale, que jo ho vaig dir, ho vaig fer públic entre tot cometes, no hi havia res, però totes les famílies que tenen un diagnòstic de què passen per un procés semblant a el que nosaltres vam passar.
1: I no, el millor se pot fer un programa, no, Cati? No bueno. Ho sé, eh? Ahí lo dejo.
2: Però contra l'honor fàcil.
1: Per no,
0: clar, no, no tot
1: contra l'honor fàcil. Que ajuda, també,
2: I, de, no? I de vegades d'assumir-ho, són com
0: pares. És un procés.
4: Sí, totalment, totalment. Perquè és molt complicat. Clar. Perquè primer ho has d'acceptar tu per poder-ho...
2: Contar.
4: Contar i contar-ho d'una manera que t'afecta, evidentment, però... que potser ja no tant com fa, quan fa un parell d'anys. No és fàcil, és complicat.
0: I cada persona ho viu de manera diferent.
4: I cada persona és diferent. Mm-hmm.
0: Però clar, sí. Gràcies a Weimar, tota la gent que s'ha trobat en aquesta situació, clar, vosaltres no hi havia una associació com a Weimar.
4: No,
0: la
4: vareu
0: crear
4: no,
0: per aquest motiu. Per vull això. Dir, la gent sí. que ja s'hi troba, l'ajuda que els hi donau, sí. és
2: el manco increïble. Poden demanar ajuda clar. A Weimar, no?
4: Sí, clar. I troba-te qualcú que entres a un lloc perquè vas a demanar ajuda i la que tens enfrente ha passat per una situació semblant. A lo millor fa 20 anys o 15 sí, o això, sí. però t'entén.
0: Xerrau el mateix idioma.
4: Sí,
2: empatitzeu, empatitzes.
4: Sí, totalment.
2: Amb aquesta...
4: Sí, sí. Sí.
2: Se senten escoltats.
4: Sí, no? Exacte. Sí, sí.
2: I doncs sí, jo, quan tu vàrem, jo la coneixia, però no teníem aquesta relació des de que jo i som a l'Ajuntament i ja vaig quedar molt content de després, a l'hora de sentir un pregó, tot el que va contar aquesta vivència personal. Volia afegir això, res més. No? Jo crec que és donar les gràcies a, també a uns joves de l'any 2008, no? que van organitzar una mica la part inicial d'aquestes quintades i jo crec que tots en els bars que participen, que per ells és una feinada, també perquè és un dia de... perquè la gent pugui disfrutar sempre de gent que fa feina.
1: Jo crec que, a més, que varen fer algo molt xulo, que és que varen fer com una comunitat entre tots els bars. Però és un doi, però quan comença l'activitat sempre se fa el xupinazo aquí a la plaça i ja està, no? I ells, que això ho varen proposar ells, vull dir, fer com aquest... aquest correcalles per tots
0: sí.
1: els bars.
0: Sí, com un correbars.
1: Va estar molt bé, perquè va com a que va de fer comunitat. No? És veritat que sempre feia comunitat o poble, una vegada s'havia passat a dinar, però fent aquesta activitat és un doll, perquè és algo molt, molt simple, però sí, és veritat que varen aconseguir això, no? Que tots els bars, en el final, hi formessin part de la xarxa d'establiment. Va estar xulo. Jo m'ha agradat molt.
0: I ara, després de Sant Pere, perquè ara en Mateu Togora és el regidor de festes, Neus el tindrem aquí quasi cada setmana. Perquè les festes
2: Fitxaré
0: de Pollença... les festes de Pollença, ara Sant Pere, Carme, Patrona... Ho dic perquè a Weimar també les festes de Carme... Heu de fer la Fideuà. Ja fèiem l'abans.
4: Sí,
0: aprofitam
4: sí, sí,
0: a fer l'abans.
4: Fideuà a mi de plaça.
0: La plaça de Moll, una Fideuà.
4: Sí, sí.
0: Que no la primera vegada que la fas.
4: No, tampoc.
0: Ja teniu experiència.
4: No, sí, també ja. Ja sabem com col·locar
0: Quin dia
4: nombres.
0: Demanen a Teresa?
4: Dia 16 de juliol.
0: S'apuntarà a l'agenda.
2: Dijous.
0: Te toquen anar a un moll. Te toquen anar a un moll, Teresa.
1: El dia abans de les votacions.
3: Que s'hem convidat,
4: Sí, sí.
1: No, que vengui.
0: Com que no? Com així no la vols?
6: Fatal, no!
0: Tu, el que de fer molta propaganda que vengui molta gent, que s'ha de raquetar molt de dos vespre a Weimar.
4: La darrera que vàrem fer, és que l'altre dia mirava, i vàrem a ser 425.
3: Carai.
0: 425, que hi ha un bon cuiner o cuinera, no?
4: Hi ha un bon cuiner, sí. Un cuiner el tenim fitxo, nosaltres.
0: El teniu fitxo.
4: Sí, en Kiko.
0: En Kiko.
4: Nostre Kiko és el que fa.
0: Pesquador fa bones fideuàs, eh?
4: Sí.
6: M'ajuda!
4: I a Neu li fa de verdura.
0: Ai, tu de verdura! Nyam, nyam, nyam! Molt bé.
2: I demanem si arribem a 500, no?
0: Vinga, ja ho deim, que la gent se comenci a agendar, bé, ara ja tots són festes aquí, Mateu. A més, està molt bé que l'altre dia vareu fer un...
2: Un guardalè. Guarda la data, no?
0: Guarda la data, un guarda la data. Perquè...
2: No ho direm en anglès.
0: Sí. Guarda la data va molt bé perquè la gent hi ha tantes coses que se planifiquen temps. Sí,
2: ho vam adelantar perquè és que sempre diuen i quin dia es marxa fresc i quin dia això sí. I quin dia l'altre. Sí. I normalment són els mateixos dies sempre, però bueno, molt serveix per això ho vam fer primer però, moll, ho hem fet ara aquí sí, i...
0: Ja ho ha avançat la patrona.
2: Hem avançat tot, us actes... No, no, res, no és avançar el programa, sinó és això, és guardar la festa. I després ho farem de les d'estiu, que tenim també les de Sant Vicent, tenim l'anada a la platja i tenim un sopar a la fresca, mm-hmm. que són les que... i després sí que hi haurà qualcuna de joves també, sí, i pintura podem fer aquest sac
1: a final d'estiu
0: dia
1: 31 sí, aquesta ja millor no te l'entrem, ho farem la segona entre la segona setmana d'agost i la darrera, sí, farem una festa final d'estiu per aquesta gent que se'n va fora Mallorca i fora claro. Pollença i bueno, pues com un acomiadament sí, clar que sí.
0: Recordam que les votacions són dia 17, que molta gent se pensava que eren dia 10.
2: Bé, jo això ho vull dir, són dia 17. Això és, les votacions estan dins del programa, darrerament, des de fa no sé quant d'anys, estaven dins del programa de festes de Sant Vicent.
0: Del
2: Carme, perdó. Exacte. I segons quant és la Verge del Carme, pues, o se fa un diumenge abans... O se fa el diumenge després. Si acaben en dilluns, dimarts o dimecres, que és el que havia passat aquests anys anteriors, se feia el diumenge abans. Quan cau en dijous, divendres i dissabte, se fa el diumenge després. I si la Verge del Carme és en diumenge, se fa en diumenge. Que cau. Uh-huh. I això és el que ha passat ara. I molta gent ha trobat, però cercant programes de fa 3 o 4 anys, bueno, 4 deu ser, pues, també les votacions varen ser en aquestes.
1: No ho sabíeu, eh?
0: La Verge del Carme marca.
2: Jo tampoc ho sabia, ho he de dir.
1: Ell tampoc ho sabia.
0: Però és la Verge del Carme comanda.
4: Fixa't tu.
0: Hombre, diu ella.
4: Jo sabia.
1: Ara, perquè després diguin, les festes d'Humoll...
2: No, i a més va bé perquè després també tenim allà festes de camioners, també tenim... en el Club Pollença fa la festa del soci i la sòcia, tot això al final de què més, a Sant Pere i venen ara, entre Sant Pere i Calma hi haurà una setmana, però l'any passat va ser tot seguit, sí. Va acabar una i el divendres va començar l'altra, dins la mateixa setmana, sí. Però ara hi haurà una setmana una mica de... d'impàs, però l'impàs d'aquí tindrem coses per al claustre també amb el penquet
0: tenim.
1: Sí, i vols, tenim i tot això, i en tot això perquè policia el que xerràvem abans que ja deia, moltes activitats que ara mateix no record, ara ja en Mateu mos ha fet tot un repàs.
0: No, moltíssima, no és un aturar tenir l'agenda que una vegada no m'has donat temps a llegir-la.
2: I de vegades cercar, lo difícil que és quadrar perquè no se solapi
4: una cosa en l'altra.
2: Però bueno. Sí. Per això estem aquí.
0: I de moltíssimes gràcies aniran xerrant, perquè quan dèiem és un natural, Neus, tornaràs?
6: Sí!
0: Vinga, has de venir un altre dia, a més, si després ven per Pollença, te tindrem a propet.
6: Sí!
0: Però en Dibon anirà a Pollença, si tot va bé.
4: Bueno, si tot va bé, tenir...
0: M'hem posat un micro davant que te l'hem hagut de llevar.
4: Prodis. Han demanat plaça Prodis. Ara veurem quan m'ho donaran.
0: Vinga, Prodis, que la tindrem
4: perquè no depèn de Prodis.
0: No depèn d'ells.
4: Exactament.
0: Idò, molt veurem, Neus. Moltíssimes gràcies. Jo crec que tu has de fer propaganda que tothom vagi aquest cap de setmana.
6: En Jaume també.
0: Ai, en Jaume també.
6: Meu enamorat.
0: També s'ha enamorat d'en Jaume. Mira que en Jaume l'ha conegut avui i ara has pensat, això que no el veus, que li dones l'esquena, has pensat a saludar-lo. Molt bé. Perquè
1: t'ha imaginat si se'n recorda.
0: Perquè t'ha posat una cançó.
6: Bé.
0: Clar, molt bé. I de aquesta setmana hi heu dit de les festes i bé, recordem que 618,50 € de l'euro solidari de les Quintades s'atorguen a l'associació Baimar i 618,50 € l'altra meitat a la llar Sebastiana Lledó per elles i amb elles. I per això ens han acompanyat na Teresa Cànevas, na Cati, presidenta de Baimar, Anna Neus, les relacions públiques i els regidors Mateu Tugores i Maria José Jiménez. Gràcies a tots per haver vingut.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres. Sí.

0: otro, el brazo empieza a temblar.
1: A lo mejor.
0: Cuesta, ¿eh? Yo porque soy así, me río de todo. Ahora me río también porque el otro día me caí de la cama. Y mi mujer me dice, esto ayer o anteayer, me caigo de la cama. Y mi mujer me dice, coy, ¿qué te ha pasado? Dice, no, que todavía estoy soñando de paracaídas. Y me, todavía estoy tirándome del paracaídas. Y todavía estoy tirándome del paracaídas. Y me pegó un trompazo que no podía levantarme del suelo. Y es triste verte en el suelo, no poder levantarte, es triste. Pero yo me reía y decía esto, no, es que todavía sueño que me estoy tirando del paracaídas.
1: Claro, porque tú prendes así, pero al final hay mucha gente que no. Y a lo mejor tú crees que t'ha de passar qualque cosa així o que algú té un torn per donar-te compte de l'important que és fer coses a la vida abans de no poder, per exemple.
0: Sí, yo digo, la ayuda parece que no. A ver, no tenemos que ir dando pena, eso tampoco, pero que cuando tú organizas una cosa la gente vaya, esto te anima mucho, ¿sabes? Mm. Todo es, jolín, parece que has hecho las cosas bien. Si tú haces una cosa con todo cariño y no se presenta ahí ni el tato, dice, jolín, ya no es por el dinero que tú puedas pagar o dar a la ELA, a los de ELA Balear o a otras asociaciones para ayudar, sino que te quedas como un poco frustrado. Claro. O dices, joder, he preparado esto con tanto cariño, tanto tal. Joder, aquí no hay el tato, aquí no hay ni el tato. Y claro, te dices, jolín. Yo, cuando hicimos lo de la asociación de músicos, yo es contentísimo porque vino un montón de gente. Claro, Marina Reus, que había hecho un trabajo tan, tan bueno. Y eso, pues, dices, mira, ha salido reconfortada porque todo el trabajo que ha hecho esta chica, Marina, pues, joder, el resultado está ahí, que ha venido un montón de gente. ¿Sabes qué fue aquello? Mira, vino gente, incluso ingleses y franceses, extranjeros, que a lo mejor tienen residencia, o a lo mejor estaban de vacaciones. Sí. Cuando vieron lo de la ELA, vinieron porque su pareja, yo estuve hablando con dos ingleses y un francés, que su pareja había muerto de ELA.
1: Claro,
0: y habían venido,
1: un familiar,
0: y habían venido a esta fiesta porque ellos habían tenido familiares muertos por que habían muerto
1: claro,
0: por ELA.
1: Si no se fan coses, la gent no s'unirà, perquè pareix que vos heu d'amagar, però al final és el contrari, no? El meu teu exemple, per una persona que la diagnostiquin d'ELA, jo que sé, d'aquí un any, dos anys, veu una entrevista teva, un vídeo teu, i a lo millor perquè tu has tingut el valor de mostrar, de visibilitzar, de fer coses, i també farà, a lo millor.
0: Sí, mira, yo te voy a poner un caso que te voy a poner el caso concreto de Pollença. Yo soy el último diagnosticado de los 4, 5 o 6 que hay ahora mismo de ELA. Yo soy el último diagnosticado de ELA. Hasta que no llegué yo, bueno, y empecé a visualizar la ELA, en Pollença no se sabía que había más enfermos, ni nadie sabía. Yo creo que mucha gente, a no ser familiares que ya se han muerto de ELA, porque se han muerto unos cuantos de ELA aquí en Pollença, de pollensines, y gente del puerto. Nadie sabía que había habido ELA.
1: Eso, a lo mejor son 4.000 España ahora, pero a todos los que han estado,
0: claro,
1: todos los que han muerto ya no son nomás 4.000.
0: No son 4.000, son muchos más. Y en Pollença han muerto mucha gente de ELA, que nadie lo sabía. Y cuando yo me diagnosticaron, que yo pensaba visualizar la ELA, aquí en Pollença ya había 4 o 5 enfermos de ELA, y lo sigue habiendo, bueno, se han muerto. Pero nadie sabía que había ELA en Pollença hasta que no llegué yo. Y mucha gente se pensaba que era el único de Pollença que tenía ELA.
1: Si cada persona
0: cuando no
1: que...
0: es así, hay 4 o 5 personas con ELA.
1: Si cada persona que s'ofregi ELA a lo millor fos i visibilitzés com tu, però també en un final és difícil, no? Hi ha gent que no pot prendre-s'ho bé o no té aquesta vitalitat o aquesta...
0: No,
1: energia, però en el final hi ha gent com tu, com per exemple senyor Jordi Sabater, crec, no? Aquesta,
0: sí.
1: No, que puguis a YouTube.
0: Sí,
1: gent
0: sí.
1: Així que té aquest valor de fer-ho i que s'ho pren d'una altra manera.
0: Aquí el que dio más visibilidad de todo fue Unzué, el portero del Barcelona, que había sido portero del Barcelona. Como una cara conocida, claro, siempre una cara conocida parece que dé como más pena, ¿no? Y ese fue el que sí que es verdad que ha sido el que más ha luchado y muchas cosas han conseguido por Unzué. El Sabater, que dices tú, el catalán este chico, pues sí, también es muy de redes sociales y la verdad es que también ha ayudado mucho. Lo que no ayuda es callarse. Luego yo tengo un chico de Jaén, un amigo mío, que hago el Camino de Santiago con él, que se llama Miguel, también da, está, vamos, que da mucha caña también. Y es la única manera de que te escuchen, porque si tú tienes un problema y te lo callas, nadie sabe que tienes ese problema. Hay que exponerlo el problema. y decir, no hay que hacer chillidos, insultar, eso no importa, insultar.
1: Acció, ¿no?, al final.
0: Correcto.
1: Parece irònic, però moure-se.
0: Moverse, final, ¿no? Moverse, sí, sí, sí. ¿Cómo digo yo? El que no tiene cabeza tiene ruedas, sí, como en mi caso. Yo no tengo, si no tengo cabeza, tengo ruedas. Sí. Y ya está. Y eso es lo que hay. Hablar, visualizar, porque con más ruido, más se mueven los políticos de turno. Si no hay ruido, como esto no dicen nada, también.
1: Sí, si no se mouen no fan renou, és que no
0: fan. Sí, també. No?
1: I de bé, l'àdio, segur que tornen xerrant tu, perquè segur que aconseguiràs pujar-ho Puig i mobilitzaràs gent i l'Ajuntament, i segur que tornen parlant tu, però m'agradaria qualque missatge per la gent que te coneix, que t'està escoltant, que potser fa temps que no sap de tu, o no, que és difícil que no te vegin perquè estàs dalt de baix tot el dia, però qualque missatge per tothom.
0: No, simplemente es lo que hemos hablado muchas veces, o que yo he dicho muchas veces. Ayudar no es cuestión de solo dinero, es muchas cosas. Hacer algún tema de para el tema de visualizar, hacer muchos actos.
1: Cualquier idea, ¿no?
0: Cualquier idea es buena. De hecho, nosotros el otro día que estuvimos en las jornadas sociales, vino unos cantantes de Menorca, que por lo visto son, en el mundo del tipo de música que ellos hacen, son muy conocidos y se ofrecieron a hacer un concierto para ir a balear. Y todo esto, pequeños granitos de arena, todo eso se agradece. Porque Lela es una cosa complicada. A veces te preguntas, a mí me preguntan muchas veces, ¿a ti qué es lo que tenías miedo? Cuando te entregaron Lela, ¿qué es lo que tenías miedo? Y yo les dije, y siempre digo lo mismo, y les dije en ese momento, mira, yo lo primero con todo el mundo, que la vaya lento, no me coja muy rápido, pero también que mis amigos me den la espalda. Yo por suerte, exceptuando de cuatro, que sí me han dado la espalda, pues mis amigos se han portado conmigo fantásticamente bien. Yo tengo un grupo de amigos, por suerte, muy bueno. Yo estoy actuando de cuatro, que sí que me han defraudado. Y no es cuestión de decir lo que era y dejé de ser, pero sí que es verdad que me mataron en vida. Estos me mataron en vida. Esto sí que es la única.
1: Al final se boca más leyenda, sí, ¿no?
0: Exacto. Estas son las únicas cuatro personas que me han hecho llorar por la ELA, porque me destrozaron.
1: Perquè al final tu, en el teu dia a dia...
0: No, jo por lo demás, y sin embargo, todos mis amigos, el resto de amigos, súper bien. De hecho, ahora el sábado este me voy a Sevilla a escuchar el último de la fila y con una pareja, ningún problema, ellos saben cómo estamos, irán a nuestro ritmo y fuera. Pero, yo digo, a veces, mira, yo pensaba que me darían la espalda algunos, pero justamente esos cuatro que digo yo, eran los únicos que nunca pensé que me mandaba la espalda. Y han sido los únicos que me han dado la espalda. Me dejaron tirado. Y eso sí que es verdad que me sentó fatal. Es la única forma de... Lo único triste que me ha hecho la ELA, porque por lo demás tengo que agradecerlo, porque cantidad de amigos, cantidad de gente que conozco...
1: Te hace poner la vida de una otra manera.
0: Sí,
1: también,
0: sí, sí. Algunas cosas... Mira, toda la enfermedad, he visto que la gente es muy buena en Pollensa, muy buena. Y solamente estos cuatro chicos, estos cuatro amigos que yo tenía, son los únicos que me han fallado. Y eran los únicos que yo pensé que iban a llevarme por todo. Yo soy los primeros que se han bajado del carro por mi invalidez y por la invalidez de mi mujer. Pero han sido las únicas personas que se bajaron del carro enseguida. Los otros me llevan por todo. Una
1: són
0: vida
1: amics,
0: normal.
1: Amics de veres, no?
0: Amigos de verdad, sí. Esto es la palabra.
1: Sabeu qui està a les bones...
0: Dures i a les madures.
1: De veure's i qui està...
0: Sí,
1: qui no
0: sí.
1: Està.
0: Yo digo, mira, eso es lo más triste que me ha pasado a la enfermedad.
1: Però la resta... A mi, òbviament, no ha estat positiu per tu físicament, però ha estat tot ben rebut, no? De,
0: sí, yo estoy muy
1: poble,
0: contento.
1: De tu, la
0: sí.
1: Teva manera de...
0: Sí, sí, sí. Yo siempre lo he dicho, Pollensa, para mí... un 10. Se han portado siempre súper bien y mis amigos, exceptuando lo que yo he dicho, jolín, estoy, vamos, como una nube y estoy contento porque he visto que mis amigos están ahí cuando lo necesito. Me sacan a merendar, me sacan, tampoco soy un perro, pero que, pero que me llaman, vamos aquí, vamos allí. Tengo un grupo de amigos que nos vamos a merendar a merienda cena y nos vamos cada jueves, o casi cada jueves. Y esto me han hecho, porque a veces vamos a Sencellas, y esto me han hecho hasta incluso una rampa, porque es una casa antigua y tiene unas escaleras así. Pues me han hecho una rampa para que pueda bajar a la casa.
1: Restaurante.
0: No. Es una casa particular. Una casa particular que nos vemos casi todos los jueves a merendar. No todos los jueves, pero casi todos los jueves. Y vamos a casa de un amigo que yo tengo en Sencellas. Y me han hecho hasta una rampa
1: para que yo pueda bajar.
0: Fíjate tú lo que la gente hace incluso.
1: En el final, els amics de veres seran amics sempre, no?
0: I, sí.
1: I d'haver l'àdio, hem xerrat de moltes coses, de com està la situació governamentalment, legislativament, de l'ELA, també el que pateixen. No serà el darrer pic que t'abonen per mitjans de comunicació ni a la ràdio, això segurament, però bé, de donar-te les gràcies per fer tot el que fas per visibilitzar aquestes coses, que al final, el que tu dius, una persona se pensa que pot tenir o ella una malaltia rara i pot ser ell, pot ser una persona al seu entorn, això mai se sap i s'ha de seguir investigant i lluitant contra tot això. I de res, Eladio, moltíssimes gràcies i te tornarem a veure per aquí ben aviat, segurament.
0: Jo, Bruno, només darte las gracias por dejarme visualizar el tema de la enfermedad.
1: Que menys podem fer nosaltres, Eladio.
0: Muchísimas gracias y esto contra la ELA, investigación.
1: Moltes gràcies, Eladio.
2: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM. Això és el resum de la setmana del divendres capvespre. El programa que escoltareu a continuació és d'una remissió de Ràdio Pollença.
4: Aquest dijous, l'àrea de biblioteques us proposa un contacontes, una vegada més, ja sabeu que s'omplen molt aviat, per tant, si us interessa, vos heu d'apuntar ràpidament. Però aquest contacontes és especial. Bé, vos dono primer la informació pràctica. És un contacontes que se diu Tu necessites una afició, i és a càrrec de la seva autora, Natxesca Font Caldés. És per infants a partir de 4 anys, però com sempre l'aforament és limitat i per això s'han d'inscriure a mediadora@ajpollenca.net. És aquest dijous a les 5:30 a Can Llobera. Deia que és especial perquè el fa la seva autora, que és Natxesca Font, i que és una joveneta de 11 anys que acaba d'acabar 6a i que a més el seu nom tal vegada ja pot sonar perquè aquesta pollencina ja va guanyar el concurs Que és un rei per a ti. L'any passat ella estudiava fins ara a Inca, Santo Tomàs de Aquino, va tenir la sort de conèixer el rei Felip VI i ara mos haurà de contar i aquesta nova aventura d'escriure un conte de bona sorgit. Xesca Font, bon dia, com estàs?
5: Bon dia, bé.
4: Benvinguda, gràcies per tornar-se amb nosaltres. L'acompanya sa mare, na Maria Teresa Caldés. Maria Teresa, benvinguda també.
6: Gràcies, bon dia.
4: Bon dia. A veure, Xesca, t'agrada molt escriure?
5: Sí, escriure i dibuixar m'agrada molt.
4: Escriure més que dibuixar o no?
5: No, dibuixar m'agrada més.
4: També?
5: Sí.
4: Bé, conta-mos, de lo de l'any passat em van enxerrar per mi, o no?
5: Sí.
4: Te van convidar, mos vas contar com era rei, Felip VI, i ja va ser tot una supernotícia. Què ha estat aquesta vegada que t'ha animat a fer un conte?
5: Jo l'any passat, a la meva escola, la nostra tutora va dir que cada un duguéssim un conte i li contaríem a nen d'infantil. I jo vaig dur un conte qualsevol i totes les professores me van dir que ho vaig contar molt bé i aquí, quan van arribar vespre que nostra, li vaig dir a ma mare, a mem, si jo em podria començar a escriure un i així a poc a poc l'he començat.
4: Vas demanar permís?
6: Sí, però... sí, mem. Ja va venir amb aquesta corolla dins el cap, tot d'una ja me va dir, mamà, si jo contes conte d'un altre autor, ben bé podria contar un conte fent meu. I jo la vaig animar i la cosa va començar com, no sé, com una petita corolleta i ha acabat, bueno, que quasi està indegida.
4: És que tu no tens germans o germanes petits?
5: Bueno, no, petit no, un germà gran.
4: Més gran, no li contes contes al teu germà gran?
5: No.
4: Vull dir que no és que tinguessis pràctica, que les teves mestres van dir que havies fet tan bé.
5: No, ho vaig contar l'any passat i ara he escrit el meu i ja està.
4: I de, ho vas veure molt clar, que per què no escriure el teu? I t'hi vas posar tot d'una?
5: Bueno, quan ho vaig acabar de contar, pràcticament tot d'una era l'any passat, era un poc antes de Sant Jordi de l'any passat.
4: I què vas tardar amb escriure el conte?
5: Vaig començar aquí i he acabat enguany per Sant Jordi, ho volia acabar ràpid per poder-ho contar a la meva escola, el dia del llibre, i en el final ho vaig acabar i vaig tardar un any, més o menys.
4: Això vol dir que l'has escrita i reescrita i re-repassada molt, o no? Perquè quedes exactament com volies?
5: A veure, sí, les primeres pàgines, sobretot, les vaig mirar moltes vegades.
4: Xesca, de què va? Tu necessites una afició. Bé, què conta? Podem avançar qualque cosa?
5: Sí, però perquè, no ho conteu.
4: No hi quebrem tots aquí a Llobera, tamateix dijous. Mos contes un poc de què va, com vas triar el tema, per exemple.
5: Sí, un poc. Se trata d'un nen que quan arriba a ser vacacions d'estiu està molt avorrit i en el final té una afició, aconsegueix tenir una afició i ja no s'avorreix de tot l'estiu. Ja no diré res més.
4: Tenies clar que volies escriure d'això? O li vas donar moltes voltes?
5: No, de tot d'una no sabia el tema i vaig dir i aquesta idea seria original.
4: I bé, i del vas escriure en castellà? Tu necessites una afició. Te va més bé escriure en castellà o en català?
5: Bé, escriure i llegir me va més bé en castellà, però sí que és veritat que potser un pròxim conte ho podria escriure en mallorquí.
4: Uh-huh. Aquest vas triar així perquè te senties més còmode i
5: sí,
4: era primer.
5: Sí, doncs pot ser perquè.
6: És una assignatura pendent que tenim. Que si fa un altre conte ja han enxerrat i ella ja sap que el pròxim el farem en català, perquè és que tampoc no ens pensàvem arribar tan lluny amb aquest. Saps? Aposta...
5: I que el vaig fer en castellà per me'l fer.
4: I què va passar quan el vas tenir escrit ja amb la versió definitiva que t'agradava de tu? Què va passar? Perquè haguessis pogut simplement quedar amb el teu conte, llegir-ho a la teva escola i ja està. Però, en canvi, aquest dijous hi ha la presentació aquí a Pollença, com deia la mamà, quasi que bona onau de gira. Què vas fer? Aquí va ser la primera persona que li vas mostrar, deixar llegir.
5: A ma mare, perquè ho va veure quan ho vaig acabar, i a la meva família, i després l'altra pregunta és que ho vaig començar a contar a la meva escola, i després d'aquest conte tothom me va dir que és una pena que ara que l'havia contat en el nen de l'escola ja l'havia de guardar dins un calaix, i varen demanar-ho per contar-ho a Inca, que és aquí on vaig a escola, i ja ho he contat a Inca, ara he d'anar a Pollença. I així, perquè a la gent li va agradar molt.
4: Quan te va anar a Inca,
5: bé, va venir bastanta gent, però a Inca no era en preinscripció i va venir molta gent, també van venir molt de pares.
4: I no hi havíeu? Necessitaves més un... T'agrada més petit comitè, o no?
5: Bueno, sí, hi havia molta gent dreta.
6: Bé, a Inca, el que va tenir també de molt especial és que hi havia un altre contacontes de na Catalina Contacontes i va venir un poc més prest i li va fer la presentació. Per tant, va tenir el privilegi de poder contar na Catalina Contacontes, que la presentés, que quedés escoltant-la i res, i la cosa va anar molt bé. També tenien clar que havien de venir a Pollença perquè és on vivim i nosaltres som d'aquí. I també ja tenim una altra data posada, després de Pollença, i és que també hem d'anar al CUDI.
4: Molt bé, i espera.
6: I espera, i espera. Això acaba de començar.
4: Exacte. Qui ha de tenir un bon conte, trobes tu, per ser un bon conte?
5: No ho sé en quin sentit.
4: O no hi penses tu? Quan escrius, només escrius... Amb què penses? Perquè sigui divertit, que sigui entretengut, que sigui el que t'agradaria que te contassin a tu? Què penses quan escrius?
5: Un conte ha de tenir un principi que passi un problema i després, si és un conte per nens petits, se suposa que s'ha de solucionar. I jo també, per fer-ho més entretengut, he duit coses, materials per contar-ho.
7: Mm-hmm. I això és el que passa en un conte, idò. Has estructurat així, una introducció amb un problema que s'ha de... necessita un desenllaç.
5: Sí, i poc a poc se va solucionant fins que al final acaba bé.
7: Tu has estat una gran lectora de contes, n'has llegit molts, te segueixes llegint molt.
5: A veure, jo llegir, ara potser llegesc un poc més, però fa un parell d'anys no llegeix massa. Així que no... És un poc raro que he escrit un conte i no és que llegesqui massa.
7: La mama n'ha contat molt de contes, Anna Xesquia.
6: Bueno, de petita n'hi vaig contar, també per la meva feina que som professora n'he contat, i jo crec que la meva... jo anava animant i ella quan veia que jo li deia que aquest conte de seguir endavant l'han d'acabar, perquè crec que també la meva llavoreta ja ha estat, perquè si jo potser li hagués dit no, però jo sempre l'he anat animant, quan veia que quedava un poc estancada en la història, vinga, Xesca, la podries dur per aquí o la podries dur per allà, i una vegada vàrem decidir que el contaríem, sí que era vera que jo la vaig ajudar a preparar material, perquè fos més atractiu, per nens petits, i ara ho tenim bé, tot preparadet, que a punt per dijous.
7: Perquè aquesta passa de contar-ho a l'escola, a decidir, bé, doncs, que ho contaré a la resta del món, la vas prendre tu conscientment o és que ha vengut tot rodat?
5: No, també era perquè, sobretot era perquè els professors me van dir que li agradava molt la història i ho vaig demanar a Pollença i a Inca i me van dir que sí, perquè era vera que es conta estava bastant ben fet i dir que és una pena que ara...
7: Que queda un calaix i ja està. Sí. Clar. Molt bé. I la mamà, com a professora, idò, que és difícil avaluar la teva filla, però per tu què té aquest conte d'especial?
6: Jo, si hagués de triar, crec que els dibuixos. Ella li agrada molt pintar, a que nostre hi dedica hores, també és vera que va, ja fa un parell d'any que va aquí a Cal la Pradina en Naina, i és que cada pàgina, jo ara no t'ho puc dir, però si te digués que ja ha perdut més de 2 hores per pàgina, hi ha pàgines que m'ha quedat curta, i els dibuixos són molt especials. Ha empleat collage, ha aferrat coses... Sí, història també, és molt graciosa, però és que és un conjunt. L'ha fet a tamany d'inatres, també és molt atractiu, i jo la veritat que crec que li ha quedat bé.
5: El que és història és senzilla, però els dibuixos compensen.
7: Clar, però són tots, els que ho conten són així, han de ser així, no? Hi ha contes que donen de més per pàgina una paraula, quasi, una frase molt curteta.
5: Si són per nens més petits, vale, però si són per de la meva edat, si mateix ha d'haver test.
7: Però tu pensaves en nens de quina edat?
5: No ho sabia, però és que així com el vaig fer, també va quedar un poc que nens entre 4 i 8 anys el poden escoltar. Si m'ha dit, fins a bastant grans ho poden escoltar.
7: Mm-hmm. Va sortir el que va sortir.
5: Sí.
7: I d'autèntic, de dins, de coret, sense haver de pensar ni com s'ha de fer bé, ni per qui anirà adreçat. Igual això és un secret, també, no? Mirament que surt de dins un.
6: Sí, jo crec que també, com que ella no mos pensava en el que han dit, arribar tan a lluny, tampoc això feia que no estigui nerviosa, que anava fent, i avui tinc ganes de fer una pàgina i en faig una, i avui... Fins que s'acostava Sant Jordi i a veure que les professores, sobretot la seva tutora, li deia, Xesca, que sé el descompte, que jo confio en tu. I va ser quan li vivava de pegar la darrera estirada. Però bé, que sí que és vera que... Crec que ha quedat molt bé.
7: I conta-lo. Com és això de conta-lo? De posar-te davant 30, 40, 50 personetes, persones més grans... Posa nerviós, això.
5: Jo tot d'una no tenia vergonya, jo crec que també és perquè l'any passat vaig contar l'altre conte i enguany, pues, si eren nens de la meva escola i a molts ja les coneixia, però no estava tan nerviosa. Però, per exemple, per contar a la biblioteca dins que ja hi estava més.
7: I Pollença? Te posa nerviosa?
5: I Pollença, jo crec que estaré nerviosa perquè tampoc coneixeré a massa persones, però bueno... Només són, de moment, 27.
6: Només.
7: El conte és tota sola?
5: Sí, això sí.
7: Sense ajuda de ningú?
5: No. no sempre l'he comptat jo tota sola.
7: Això sí, anàs traient aquest material que deies que heu preparat.
5: Sí, vaig comptant i mentre comptes compte vaig traient el material que hi pega en la pàgina.
7: I de moment aquest conte només existeix una còpia, l'original, en paper?
5: Sí, sí, però si he de començar a anar molt de puestos, me convendria fer una fotocòpia.
7: No l'hem de perdre.
6: No.
7: No teniu intenció, no heu pensat que tal vegada igual el podríem editar?
6: Bueno, és una idea que ja m'ho arreu de pas cap, perquè m'ho han dit. Men, jo com a mare què he de dir? Però sí que és vera que adults, sobretot adults, que potser l'han sentit, sí que mos ho han ja dit, que conte no és un conte per quedar dins un calaix, ho heu de mirar. Però bueno, de moment no ho hem mirat. Passeta a passeta, sí. Ja veurem.
5: Però
6: ja
5: sí,
6: veurem,
5: però tenim idea.
6: Sí, i ella molta il·lusió.
7: És que l'any passat guanyar el concurs de Què és un rei per a ti? Enguany tota aquesta aventura. Tu no t'atures res, però jo veig ni vergonya, ni peresa.
5: Hòstia, no.
7: Com ets? Com és l'etxes que fan? Que fa tots aquests trulls?
5: No, però a mi, també, lo de Què és un rei per a ti i lo d'enguany, també és per lo mateix, perquè jo lo de fer manualitat, pintar, escriure, tot això m'agrada molt.
7: Ve d'aquí.
5: Sí. Mm-hmm.
7: Què t'ha sortit un poc artista, per mi?
6: Maria Teresa. Això és el que veig.
7: Què t'agradaria fer de gran? No ho saps.
5: No, és que no ho sé. M'agraden aquestes coses, però encara no ho sé.
7: I ja està.
5: Sí.
7: Enguany has quedat sisa a Santo Tomàs d'Aquino. I com ha anat? A part del llibre, com ha anat?
5: No, bé, molt bé.
7: Sí?
5: Sí.
7: T'estàs de vacances. I l'any que ve, s'ho pot dir o no?
5: I l'any que ve, sí, he de començar a l'Institut de Pollença.
7: I doncs, un bon canvi.
6: Un canvi.
7: Un bon canvi.
6: Un canvi, sí. Ja ve cap a Pollença i...
7: I sí, te tindrem segur. Més a prop, sí. I si fas més coses d'aquestes hauràs de venir més a la ràdio.
5: Sí, perquè l'Institut està molt a prop de casa meva.
7: Serà més còmode.
5: Sí.
7: Maria Teresa, està molt motivada amb aquestes coses, és a dir, quin és el secret? O és que pares i mares també hauríem d'empenyar més en els nostres fills i filles a fer més coses d'aquest tipus?
6: Bé, no ho sé, supos que també t'hi han de sortir una mica, però el ver aquella, per exemple, així com d'avui en dia, estem en les noves tecnologies, molt de mòbils, molt de... Ella li dedica molt poc temps. Ella li estira més agafar un llibre i posa't-se a fer un dibuix o posa't-se a fer un diari personal o escriure una historieta que agafar mòbil. Clar, això ja m'ho dona molt de marge. I que jo m'agrada molt també tot això. El que em dic que jo l'he animada sempre. De fet, enguany també hi va haver el concurs del Parlament, que el primer premi te'l se'n va d'una nina d'aquí de Pollença, però ella també va guanyar el premi de més original de les Illes Balears. Però clar, és que ella potser per un dibuix, per un concurs, hi dedica hores i hores i hores, perquè li agrada, sí, perquè li agrada i bueno, m'ha sortit artista.
7: I dona una recomanació per pare i mares, llevar pantalles, no? Llevar hores de pantalla.
6: Home, lo de sempre, llevar pantalles i estar en el trot darrere per motivar-los, quan tenen una idea a dins el cap, dona'ls suport. I supos que això, saps? No viure sempre, vivim molt accelerat per i que no tenim temps de res, però si darrere, per part dels pares, de la família i dels professors, hi ha un bon suport, menys les coses surten.
5: Que si li agrada una cosa, que no siga estar davant pantalles, que aprofitin per fer això.
7: Molt bé. Idò, has seguit escrivint després del conte?
5: Després del conte no, però sí que tenim pensat ara millor fent-ne un altre, perquè tampoc m'esperava que aquest tingués tant d'èxit.
7: Ha trencat l'àudit, no?
5: Sí. Ah.
7: Molt bé, idò, mos avisaràs en tenir-lo fet.
5: No, sí, sí.
7: Mos assabentarem, segurament.
5: Sí.
7: Saps que fa moltes gràcies, com han dit abans, per venir avui a xerrar el teu conte. Esperen que, bé, esperen no, és que segur que s'omplirà, que la gent no s'ho perdi, que si no pot, que hi haurà una altra occasió més endavant, al CUD, i vés a saber, sí. O un altre indret. I també gràcies, Maria Teresa, per acompanyar-la.
6: A vosaltres.
7: I enhorabona. Gràcies. Enhorabona per aquesta feinada. I la propera. Adéu.
6: Adéu, moltes gràcies.
8: Acabeu d'escoltar una remissió de Ràdio Pollença.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
4: Això és el resum de la setmana del divendres capvespre.
2: El programa que escoltareu a continuació és d'una remissió de Ràdio Pollença.

0: Bé, molt bones a tots, oients. Nosaltres, com vos hem informat, avui de matí tenim una entrevista programada. Començarem directament ja amb aquesta entrevista, ja que a les 6 tenim ple ordinari de l'Ajuntament, que també va relacionat amb l'entrevista que tenim avui. Però bé, us hem de comentar, com molt recordareu, fa uns mesos, l'any passat, Pollença, una empresa anomenada Atlàntica, volia implantar una planta de bateries de liti en sòl rústic. Tot el poble se va mobilitzar, se van fer al·legacions, va sortir per premsa, per totes bandes. I ara una altra empresa vol fer un projecte, un nou projecte de bateries de liti, també a sòl rústic, i també ho han tornat a veure la premsa, concretament aquesta mateixa localització on se vol fer la planta de bateries de liti, completament inundada. I avui l'Ajuntament comentarà tot aquest tema i prepara juntament a la plataforma contra les bateries de liti noves al·legacions, i bé, s'està impulsant també una campanya de signatures. I per parlar sobre això tenim responsables d'aquesta plataforma contra les bateries de liti, en José Manuel Ariza, que ja va venir de repic, i en Jordi Ibas, i els tenim aquí en els nostres estudis. Molt bones tardes, com esteu?
1: Hola, bones tardes.
2: Bones tardes.
0: I de primer de tot, moltes gràcies per venir. I bé, m'agradaria començar, José Manuel, tu que vas venir un de repic, comentant-nos quina és la situació. Vos vareu mobilitzar, vareu fer renou i heu tornat sobre qualque cosa. Com està la situació d'aquesta primera planta que se volia fer?
1: De la primera planta, pues, no tenim informació de les al·legacions que ja vàrem fer. Se varen fer a final de novembre, una setmana després de la fira, i no han tingut respostes a les eleccions que varen fer. És a dir, si quieres veure que nosaltres, l'Ajuntament i l'Associació Hotelera i la Cofreria de Pescadors i l'Associació de Veïns d'Humoll van anar a xerrar a la conselleria, a la conseller d'Indústria, i no varen sortir massa contents d'allà perquè no ens varen donar cap esperança ni cap mitja d'informació. Ens van dir d'anar a xerrar amb els grups parlamentaris del govern balear, i és veritat que vam anar tots juntament amb l'Ajuntament també a xerrar amb els grups parlamentaris, i van tenir una reunió i tots van exposar que no els agradava i no acceptarien posar aquest tipus d'indústries dins rústic. Això varen dir, però, clar, a un mes i mig o dos després d'haver dit això, torna a sortir una nova planta i, clar, torna a sortir una mica de por a veure què és el que passarà, i crec que no serà la darrera finca que surti. És a dir, d'aquí potser un mes o dos igual pot sortir una altra.
0: El Cudi també.
1: El Cudi, no? I dint Pollença pot sortir tot el que envolta dos o tres quilòmetres de la subestació aquesta, pot sortir una altra finca nova. Igual ara aquesta ha sortit de fa
2: una setmana i mitja.
1: Sí, una setmana i mitja, i és pràcticament igual. Són una finqueta de 6.900 metres que volen ficar 16 contenedors de bateries de liti. I bueno, tot el que van comptar l'any passat, pues, se torna a repetir.
0: I per recordar i donar un poc de context, quins interessos té aquestes empreses en fer les plantes de bateries de liti justament aquí a Pollença?
1: Bueno, fer-les a Pollença i en rústic és per la proximitat de la subestació de Gesa, i després perquè en rústic, claro, aquestes finquetes de 4 o 5.000 metres no tenen cap valor, o tenen molt poc valor, i claro, s'aprofiten de que hi ha un vació legal i volen fitxar aquestes indústries a un puesto rústic en vez de comprar o llogar a un polígon industrial, que ho preu és molt més que...
0: Perquè ara la primera, la localització se volia fer, la primera la varen llogar, encara uh-huh. La tenen llogada, però no s'ha avançat, no se sap encara.
1: No, encara no ens han respost les al·legacions, i per mi varen donar fins al 2027, si no estic mal informat, que tenen un pla fins al 2027 de veure el moment que fan.
0: I ara aquesta segona localització, Jordi, no sé si ens pot donar un poc de context, d'on és, quins plans hi ha, bueno, què se vol fer?
2: Jo, la companyia, aquesta nova, Aquesta nova no la coneix, no sé, no, no, he llegit però no me'n recordo l'empresa que la va muntar. Ara, és un puesto inundable, un puesto que passa moltíssima de gent, l'impacte serà molt, molt gros, molt de perill de que puguin contaminar aqüífers, hi ha molts de pous al rededor, la bufereta torrent que ve de la part de Pollença se'n va a dins la bufereta i possiblement estigui uns 250-300 metres. Hi ha els ulls d'Urreig, a 200 metres, i totes aquestes coses pareix que no se tenen en compte. O sigui, el volen fer allà on els hi dona la llana, sense demanar ni una cosa ni l'altra. Nosaltres hem de fer uns informes per poder demostrar que aquella zona és inundable o que aquella zona té problemes per això i per això l'altre, però ells d'aquest tema no, és que no presenten res, ells presenten un projecte i ja està, i l'administració no sé com pot acceptar uns projectes d'aquesta manera. Ara, si està declarat interès autonòmic i interès nacional, això tampoc no ho sabem. Ja sabem que si és d'interès nacional, el problema és gros.
0: I aquesta finca ja la tenen llogada? Només és...
2: Aquesta finca jo vaig xerrar amb el propietari i m'ha dit que la tenien suposo de ser arrendada amb opció de compra. M'imagino que això... Totes aquestes companyies funcionen d'una manera. Envien un cadabau, que diguem nosaltres, a cercar i compren o diuen a l'amo això i això i això. Després aquestes les arrenden a aquestes companyies. Entonces, aquí van anar a aquest home, li van oferir un caramello, però el caramello quan l'han acabat de xupar ja s'ha acabat. I aquesta gent no té en compte ni veïnats, ni prejudicis, ni tot això, no hi ha ningú que tingui compte en aquestes coses. Entonces fan la gelació de la llana. Si ens deixen fer, si nosaltres no portam al·legacions, no portam un projecte per aturar, si es ho podem aturar, pues la cosa anirà endavant. Entonces ho perjudicat si han nosaltres, un de més a lluny i un de més a prop, o sigui, si han tots.
0: I el que venen també, les properes generacions que se la trobaran allà.
2: Clar, i després tens que aquestes bateries tenen una durada, a la millor, de 10 anys. Si llavors això no funciona o no va bé, què poden fer? A la millor deixar-ho abandonat, fan una deixona de creadors, abandonen la planta i llavors mos ho han de menjar nosaltres.
0: I tot això, justament, era el que deia en Josep Marquet, de Tots el Pic, que va venir, i deia, bàsicament, el que tu deies, que s'aprofiten un pot de la gent, els ofereixen una d'embarada, no?, per un terreny que és per llaurar, i al final és difícil dir que no.
2: Un terreny que no val res. Ara, avui mateix he xerrat amb un senyor de prop d'allà. Aquest senyor va demanar un projecte per construir, i li van dir que allò era una zona rústica, que no se podia fer res, que tal i qual. Què va passar? Que aquest home va construir un xalet, aquest home s'ha gastat el millor en comprar finca i fer un xalet, el millor s'ha gastat 3 milions d'euros. I t'apareix que ara, a de vora aquesta finca, han de poder construir una planta d'aquestes. Igual que jo tinc dues cases allà, hi ha 7 o 8 veïnats que estan a 100 metres. O sigui que... I aquests 7 o 8 estan a 100 metres. Després n'hi ha, a lo millor, 10 més que estan a 150 metres. I tot això són cares, moltes hi viuen, moltes s'arrenden. Això entra una economia en un poble bona. Ara, si la matam, no sé què quedarà. Per nosaltres i per els fills.
0: I, José Manuel, no sé si mos pots recordar un poc els riscos de tot això, no? Perquè se paren fent estudi en que si se crema gasos, no, encara que no se pugui trobar fons, són contaminants, però per tema de aquífers, de torrents propers, bé, sí que és
1: sí,
0: més perillós,
1: sí.
0: No?
1: Ho hem dit moltes vegades i ho tornarem a repetir totes les vegades que faci falta. Aquestes bateries... bueno, són 16 contenedors de 35 tonelades de liti cada contenedor, és a dir, quan s'encalenteixen pues pot tenir una fulla tèrmica que pot ocasionar pues, una explosió que pot fer un foc, i si se fa un foc d'un contenedor només o dos o tres, és igual, poden venir els bomberos que només poden tirar aigua a de vora, no poden tirar aigua de dins aquest contenedor, perquè no atura, l'aigua no atura aquest foc, i no poden fer res, és a dir, si s'ha d'acabar de cremar i pot estar tirant fum pues, 3-4 dies. I si això passa només de juliol o agost, que tenim aquí un 100% d'ocupació, que és un municipi turístic, i comença a sortir fum, tu mira quina imatge dona Pollença i Mallorca a tota Europa. És a dir, és una cosa que jo, en el Parlament, davant tot el grup parlamentari, els hi vaig dir. No pot ser que avui voltros i aneu a Fitur o aneu a la Fira de Berlín a veure Mallorca com un puesto natural, una economia verda, i després l'endemà vulguis posar aquest tipus d'indústries dins rústic. És a dir, no és normal. No és normal.
0: I també podem... poden recordar que vosaltres vareu fer un estudi independent.
1: Sí, sí.
0: No? Ara l'Ajuntament presentarà al·legacions, però per altres parts us heu trobat ara amb aquestes, la primera planta i aquesta segona, desprotegits per part de les administracions autonòmiques, no?
1: No exactament, però desprotegits no, perquè...
0: Escoltat, no escoltats, a lo millor...
1: Sí, no, podria... l'Ajuntament mos ha escoltat 100% i mos ajuda i mos fa... i ve nosaltres...
0: Però al final no és competència...
1: No és competència de l'Ajuntament. Us equip de governs, per mi és que no hi ha una llei que digui que aquestes empreses no puguin entrar aquests projectes. És a dir, si la llei te permet entrar un projecte, les empreses ho entren. El que s'hauria de canviar la llei, que en rústic no poden entrar aquest tipus de projectes. Això és que hi ha vacíos legals d'aquestes noves indústries que no estan regulades.
0: I ara, parlant de la segona planta, Jordi, per premsa, per grups de Facebook, per moltes bandes, hem vist una fotografia justament d'aquesta finca on se vol fer, completament inundada, i això és habitual.
2: Això passa, en divendres passa cada vegada que plou. S'inunden les finques, s'inunden no aquesta tota sola, s'inunden les meves, les duvinats, s'inunden totes les finques de Brella Baix, totes estan inundades.
0: Però a quin nivell d'inundació estan xerrant?
2: Bueno, això depèn de l'aigua que plou. Si plou molt, hi ha dos pans d'aigua per tot. Si plou poc, potser se tapa tot de terra, però no es ploure i ja està, ja se'n va. L'aigua allà de dins té barra d'estar una setmana, perquè tota l'aigua que ve de la part de dalt, tota ve a parar dins aquestes finques, que són aquesta, les 3 o 4 que ha veïnat, i se'n va per avall cap a la bufereta.
0: I dius que això és una cosa habitual que passa cada any.
2: Cada any passa. Jo... l'altre dia, i me n'hem penedit més que... no sé què te tenc a dir. Quasi cada any faig fotos. Aquesta foto la vaig treure jo, la vaig cercar per l'àlbum que tenc i vaig treure aquesta foto. Però com aquesta i la millor pitjor, en tenia la tira. Ja estic cansat de guardar fotos, vaig eliminar fotos i m'he normal que m'havia guardat aquesta. Aquesta i algunes més de les finques de vora. I cada any que plou i plou un poc fort, sempre passa el mateix.
0: I vosaltres creus que això, l'empresa o les competències autonòmiques poden arribar a pensar que no té molt de sentit fer-lo aquí, si cada any... Pues, i és demostrable que
2: sí. Sí, és demostrable. O sigui, que és demostrable que cada any passa el mateix. Però aquestes empreses, la primera que te poden dir, bueno, farem aquí, pujarem la finca 50 centímetres i ja està, no tindran cap problema. Per això és l'administració que no hauria de deixar fer aquestes coses.
0: I al final, vosaltres heu tingut qualque contacte amb aquestes empreses, amb el primer projecte, ara amb aquest?
2: No,
0: han contactat amb vosaltres, de qualque manera?
2: No. Jo l'únic que sé és que aquest que envien per comprar la finca la va demanar a un altre propietari i li va dir que no. Però jo havia sabut aquesta setmana, això. Però després se van anar a aquest i aquest li van dir si li anava bé i aquest, quan ja tenia la finca allà que no feia res, pues va acceptar la renda. I ara tenim un mort enmig.
0: I José Manuel, tu has contactat de qualque manera amb aquestes empreses?
1: Sí, aquesta empresa va venir l'any passat, un dia després que varen fer la manifestació a plaça, se varen reunir en els veïnats i en l'Ajuntament, en Uple, allà, bueno, en Uple no, en un lloc on fan Uple, i va, com van començar a dir que això era molt bo, que no feia res, que no feia res nou, que era, vamos, superbo. I tothom li va dir que no, que no, que no era bo, que, i que no tenien, bé, de tot. I li van dir que sí. En un moment donat li diu, tu viuries de vora d'una d'aquestes plantació de bateries a 3 metres, i van dir sí, jo sí, i li van dir no, perdona, no és viable això, perquè hi ha riscos. Després gent de l'Ajuntament li va demanar que si havien fet proves, si sabien coses, i no sabien. Van arribar a dir, imagina't tu, que un secador de cabells era menys perillós que les bateries. Quan ja em van dir això, dic, apagar, vamonos, un secador de cabells menys perillós que tots els contenedors de bateries de liti. Això no s'ho creu ningú.
0: Però era, bueno, era, en un final, una reunió per intentar convèncer.
1: Sí, que... sí, per dir que això era bo, però tot el contrari.
2: I el Renault que fa, bueno, nosaltres tenim un vídeo d'una planta i no te pots imaginar el Renault que fa. No sé si vos han passat per qualsevol puesto, bateries així en marxa, clar, això funciona en refrigeració, i cada contenedor té les seves turbines que fan un fred i a més fan renovar.
0: I hi ha una pregunta que no sé si vosaltres la sabreu respondre, però quan aquest cada vegada, com deus tu, Josep, Jordi, va informar, xerrar amb el propietari, els informen de lo que volen fer allà, o no tenen...?
2: Jo no ho sé, m'imagino que sí, però... jo amb aquest tema no...
0: José Manuel, tu saps si els informen o...?
1: No t'ho puc assegurar. Però... si els informen bé o no, no t'ho puc assegurar.
0: En el final només ells van firmar un contracte i per disposar de l'explotació d'aquesta finca. Molt bé, ara si vos pareix anem a xerrar un poc, perquè avui deien que hi ha ple, vosaltres hi assistireu, i heu fet una moció entre l'Ajuntament, ara ho tinc aquí, l'Ajuntament, la vostra plataforma, i representant d'entitats com la Cofreria de Pescador, l'Associació Hotelera de Pollença i l'Associació de Veïns d'Humoll. I què plantejau dins d'aquesta moció?
2: Bueno, la moció aquesta jo no l'he llegida, perquè la va passar en Jaume, l'abollat, i no sé de com ho té tramat, però jo no l'he llegida.
1: Bueno, más o menos lo que diu és que li agradaria que tots els grups de l'Ajuntament i l'oposició pues estiguessin d'acord en contra de les bateries de liti en rústic.
0: I una vegada... si hi hagi consens, o no, quina és la següent passa perquè no se pugui fer crear una llei, una regulació, com ho veus vosaltres això, quina seria la següent passa?
1: Bueno, la nostra passa, la que nosaltres hem de fer i la que farà l'Ajuntament, pues, serà posar les al·legacions, fer qualque manifestació que està previst, fer qualque manifestació, però bueno, hem de demanar permís, i qualque, pues, per mi, no sé si varen dir de recollir firmes a les festes de Sant Pere i fer qualque acte repulsiu d'aquest tema.
0: Clar, perquè vosaltres, en un final, les eines que teniu està en contacte amb l'Ajuntament i donar-vos veu a través de la premsa, de manifestacions, perquè no teniu cap seguro de que això s'arribi a fer o no. És a dir, ni per una part de que no se farà, ni per una de que se farà, no?
2: Això és el problema, que m'orgestarem un dos ves i no sabrem ni si m'on anirà avant o si n'hi ha enrere. Entonces, ells ja van gestar un munt de duros i nosaltres estem a les mateixes. I haver de gestar una cosa que no saps, si... però qualque cosa hem de fer, perquè si no feien res, et segur que les posaran. I la gent, ja que som aquí, el que podríem fer és dir a propietaris de finques rústiques que si van a oferir-los qualque cosa d'aquestes, que pensin en lo mal que se pot fer a tot el contorn de la zona rústica. Perquè si jo tinc aquesta finca aquí, no. Les coses els han de pensar un poc i han de pensar que no és aquella finca tota sola, n'hi ha 50 al rededor. Entonces, si els propietaris estan un poc alerta, a lo millor tindrem un poc més de sort i ja no insistirà més, perquè en aquesta zona, damunt un planos que tenim un croquis, n'hi ha 5 de marcades.
0: 5 opcions, no?
2: 5 opcions, i una de les quals està dins la meva, o sigui, a la part dalt de la finca, on està marcada aquí dins, dues estan un poc més a prop de la seva, i una altra cap a dins de l'aire. O sigui, si un diu que no, i llavors se'n van...
0: Provaran una altra.
2: Si aquesta no se posa, entonces a lo millor ja, si han de mestir més, que han de fer unes lleis noves perquè se puguin posar un puesto a l'altre, que se posin un puesto industrial, que això és una indústria, no és un cementer de foar, és una indústria. Entonces que facin dins un polígono, o facin a una zona que no faci mal a ningú.
0: I això és un altre, no molt de pics, però és que la culpa és nostra, dels ciutadans, que també tenim part de culpa, però realment creus que és el que diu que sí a la finca, que al final és una oferta molt difícil de rebutjar quan te donen aquesta suma de dobbers per un terreny que no s'utilitza, o és culpa de realment les administracions autonòmiques o nacionals? Mm.
2: Per jo, la culpa la tenen l'administració, perquè si l'administració no donassin permís, pues no, ja no insistirien. Però que les administracions, la primera que els havien de dir això, se pot muntar a una zona industrial. Dins d'un agrícol no se pot muntar. Galícia, les normatives que hi havia pres, jo he llegit per internet, les han d'estar a menys de 500 metres, a més de 500 metres de les cases.
0: Això ho vas comentar tu, crec, de repica. I Astúries també hi havia, vols sí, posar en contacte amb ells,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
2: Entonces, aquí per què? No, antes de donar permisos d'aquesta manera, no fan unes lleis i mirar com ho han de fer. No, de qualsevol manera.
0: I encara estava en contacte amb aquestes, no sé si són associacions o plataformes d'un nord d'Espanya on s'han implantat o s'han volgut implantar aquestes...
1: Sí, el primer vaig xerrar perquè nosaltres no sabíem res de tot això, me'l va topar de cop, no sabíem ni el que era un controlador de bateries de liti, i ells me'l van anar informat, i sé que aquest hivern, pues, allà, com que hi ha, però allà hi ha molt de puestos que antes havia indústria i ara l'han llevada, moltes genaderies que també les comencen a llevar i les volen posar allà, i hi ha molt de puesto i volen fitxar aquest tipus d'indústries allà, però bueno, és una altra història.
0: Que al final és un problema sí. Que ara està, se vol fer per tot, a Sevilla també.
1: Això és perquè...
0: Per totes bandes, no?
1: Sí, perquè donen subvencions del govern espanyol a part de del govern europeu, que donen moltes ajudes amb això.
0: A les empreses.
1: A les empreses, i claro, i ara pues, tothom vol aprofitar que no hi ha una llei que digui aquest tipus d'indústria ha d'anar a un polígon industrial amb unes certes mesures de seguretat, que puguin arribar bombers, que hi hagi canalització d'aigua per si han de tirar aigua, que si han de tenir un contenedor gros per tirar damunt el contenedor, és a dir, unes mesures de seguretat que en Rústic no n'hi ha, i menys a Pollença.
0: Que se podria dir que l'Estat afavoreix.
1: Sí, perquè no hi ha, sí, això, no? Sí, perquè no hi ha una llei que digui que no se pot fer ni està regulat.
0: I si els donen ajudes encara, més barat, no?
1: L'únic que és viable que poden fer és quan arriba pues, aquestes al·legacions, pues, supos que hi ha us informes d'impacte ambiental o de territori de govern o coses d'aquestes que diguin que no és viable aquest projecte i pues no se fa.
0: I d'avui heu demanat torn de paraula en un plenari de l'Ajuntament, vos manifestareu també allà, no? Manifestareu, me refereix que...
1: Sí, sé que el companyero de la plataforma anirà i farà, té un

0: cosa li hem de donar.
1: Sí, però en el final és un dels afectats.
0: És que... un dels afectats, sí. Son pare té allà també té dues cases i s'hi ha implicat molt, gràcies a ell encara, perquè si no fos per ell no sé què faríem, però vamos, suposo que farà tot el possible per poder-ho arreglar.
1: I en el final vosaltres també heu de costejar advocats, estudis...
0: tot.
1: Com deies abans, José Manuel, vosaltres... com ha sortit tot aquest projecte, vareu haver de gastar-vos dos bés de la vostra butxaca, no?
2: Bastant, bastant, sí. Sí, sí, perquè varen contratar, doncs, eren d'haver 5 veïnats que varen pagar un informe que és molt clar, i després un abollat...
1: De quines xifres parlar, més o menys, si se pot dir?
2: L'informe complet, de més de 10.000 euros.
1: Que vareu haver de pagar entre veïnats?
2: Sí, més de 10.000 euros, més un abollat especialista en tipus d'aquests. No? És a dir, però bueno, crec que val la pena perquè fa força, és a dir, és un informe mediambiental amb unes al·legacions
1: que no és la vostra paraula de poble, sinó que és un informe
2: molt fort, que és d'una empresa que es diu Podarcis, que és una empresa de medi ambient amb biòlegs, tot tipus de professionals.
0: Enginyers,
2: i després me'l van recomanar una bollada especialista en aquests temes de territori i d'indústries d'aquestes, i bueno, van fer unes eleccions impressionants.
1: I en el final, aquests dos bés, vosaltres teniu la seguretat de que se vos tornaran per qualque indemnització, de qualque manera?
2: No.
1: No teniu ni pensat a veure-los?
2: No, jo ni pensava això, va ser... Nosaltres tenim una inversió, pues, per lo menos hem fet tot el que nosaltres podíem fer i ja amb això ja...
0: Per nosaltres la nostra satisfacció que podria ser la més grossa seria poder-ho aconseguir que no se facin. Ho dic bé, està mateix, són per gestar quan els han de gestar. Però si no se fa res, pues, segur que les bateries estiran muntades allà.
1: Que òbviament no és una cosa que haguéssiu de costejar vosaltres de la vostra butxaca.
0: No, nosaltres,
1: però no teniu opció, al final.
0: No, nosaltres també tenim. Nosaltres mos passa el mateix. Nosaltres també mos gestionem més de 10.000 euros.
1: Haureu de fer un informe per un estudi,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I bé, veurem a més com se desenvolupa tot això. No sé si voleu afegir qualque cosa més, però avui també vos escoltarem en un ple de l'Ajuntament. Serà a la part final de Pregs i Preguntes o a la part de la moció. Què parlareu? Ho saps?
0: Crec que és a la part de la moció.
1: Que crec. Parlareu.
0: Primer intervendrà en Jaume i després hi haurà la moció, crec.
1: Molt bé. Voleu afegir res més o ja avui... Acabareu en un plenari.
0: Acabarem en un plenari. Ja veurem.
1: I a més amb una veu d'un professional que és un advocat, no?
0: Sí.
1: Que no és un...
0: Sí, no, més o menys s'ha de llevar.
1: Sí, és algo sèrio, no?
0: Sí, algo sí, sí, sí.
1: Un reforç darrere. Sí. I de bé, José Manuel i Jordi, espero que això arribi a qualque banda, que tingueu una resposta en el final i no tingueu aquesta incertesa, que en el final... Si tinguéssiu una resposta, almenys, sabeu per on anar, no? Però si no sabeu ni si sí, ni si no, sí. Ni si...
0: Què jo el que dic és una cosa, que això només afecta en un propers d'aquestes coses. I això és una cosa que s'hauria d'afectar a tot el poble. Tot el poble hauria de col·laborar. Si hi ha una manifestació, si hi ha una crida per fer renou, per això, tot això haurien de participar, perquè si només poden anar a participar o que són o propers de les finques, si només són 15 veïnats i 15 veïnats aporten 30 persones més, això no fa renou. Hi hauria d'haver molta de gent que s'impliqués un poc.
1: Clar, al final, fins que no te toca la teva porta, però és una cosa que ens pot afectar a tots, si s'incendia...
0: Efectivament.
1: Això és el que parlava en José Manuel, el tema d'aquífers, tema de fum, que tampoc és una cosa que a temporada quedi molt bé, un incendi així.
0: Que avui s'ha posat allà i la setmana que ve poden posar un altre lloc i els passaran el mateix que nosaltres.
1: Això és una cosa que ens pot afectar a tots, i més rústic, que tampoc estem tots molt a de vora.
0: No és un lloc adequat.
1: I va bé, moltes gràcies per venir. Segur que vos tornarem a parlar amb vosaltres quan, a lo millor 2027, no? Quan que se resoldran aquestes al·legacions. Però bé, vos escoltarem avui en un plenari, que començarà avui a les 6 i veurem també com va tot això. José Manuel, Jordi, moltes gràcies per venir i fins la propera.
0: Gràcies a tu.
2: Adéu.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Ei, bam, la ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

desastre que amb el sol i la persiana.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenia.